0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbú.
1: Escoltes i cas.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Corporació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. També va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explica Niubó.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
3: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
4: Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera i en va exculpar el Marroc. Sánchez també va anunciar que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no va concretar quan.
1: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi Narendra Modi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
4: Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Tara han atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg.
1: Ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, el cinema i la televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glenn Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar adentro, Smoking Room i Balandrau. Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada de muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre d'altres.
4: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
5: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent.
1: Esports. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades. Aquest dilluns els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
4: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça i avui es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
4: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat en segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentina Bone. Al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmenteva s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Escolta'm, Àlex Bosch, com has pronunciat això?
1: A veure...
6: És que, escolta'm, quina pronunciació. És doncs que com es nota l'ofici.
1: Oksana Selekmenteva.
6: Caramba, m'has deixat paradíssim.
1: És allò que ho assages un parell de vegades abans de dir-ho, ja t'ho dic ara.
6: Ben tornat, Àlex Bosch.
1: Igualment.
6: Un cafè i a saltar del llit.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 1 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu i a la resta del país, sol. Arribada directament des de Ceuta. Marta Viana, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com han anat les vacances, Marta?
1: Ui, les vacances em queden molt lluny, eh?
0: Ja fa dies que t'has incorporat.
1: Home, ja fa un mes i una setmana, et diria jo. Però bé, no. Escolta, xulíssim aquest estudi.
0: Has vist que no ho hem dit, que avui estrenem l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per l'Estudi 3.
1: Molt bé.
0: Ajudeu-me.
1: Ah, m'agraden molt tots aquests llums, aquestes pantalles, fantàstic.
0: Ara ens falta que el que hi ha als estudis habitualment, que són càmeres de tele, que això és una cosa que fins ara no teníem, però que crec que no trigaran molt a instal·lar-les. En tot cas, Marta, com tenim el sol avui?
1: Doncs mireu, avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:19 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 1 de setembre, engeguem el dia amb aquest fragment de Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Ja havíem enterrat el mes d'agost i ningú no deia res de marxar. Els dies passaven ara l'un, ara l'altre, i el setembre va fer cap dolç com un raïm.
0: Quina meravella, com sempre, les frases, o en aquest cas, les paraules de Mercè Rodoreda. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, repassarem les reformes que hi va a plantejar la Consellera d'Educació i les dimissions pel caos a PISA. Ho parlarem amb un membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, pendents de si es fa la vaga o no el dia 8 de setembre, i també amb les famílies que han de portar els nens el primer dia a l'escola. També repassarem que fa 5 anys que no paguem peatges, que no paguem la majoria de peatges, i si els hauríem de tornar a pagar. Tindrem a Jordi Évole a la secció de Rafa Vila Sant Juan parlant de la seva malaltia, la cataplèxia, i després a Sergi Pàmies repassant les retransmissions esportives ara que fa 50 anys.
0: Serà d'aquí uns moments, vaja, d'aquí uns moments, d'aquí una hora, encara queda estona, amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Avui és dimarts. Bé, fins aquí tot bé, però el que fa diferent aquest dia és que avui deixem enrere l'agost i entrem de ple al mes de setembre.

0: Els de Constantí ho deixen clar. La lletra setembre del disc dels Pets Som diu: i aquest sol trencat i rabiós que s'amaga al fons de la platja, despentina el mar a l'horitzó, i fa fred, però fa calor. I si ho diuen els Pets, nosaltres només podem dir amén, perquè ells són com una petita religió, on l'església vindria a ser un escenari i engabaldar Déu Totpoderós. Setembre, un mes per tancar portes i obrir alguna finestra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, generalment saps que intento buscar una notícia que sigui una mica simpàtica o alegre, però avui la que plantejo no ho és gaire, però aquests dies hi ha encara molta gent que encara està de vacances i fins i tot que poden estar a l'estranger. Avui hi ha hagut una petita tragèdia o una gran tragèdia al mig de Nova York, a Times Square. Aquesta matinada hi ha hagut això, una dona apunyalat aleatòriament dos vianants, un d'ells ha mort, i després que ha passat l'agressora era una dona de 49 anys. La policia l'ha encerclat al mig de Times Square, tot plegat, mentre ella mostrava un ganivet a cada mà. L'ensenyava, els policies li han dit que llancés les armes, però no ho ha fet.
3: Yo, back up.
2: No només no ho ha fet, sinó que ha començat a córrer cap als agents. Han disparat una pistola Taser, però un dels agents ha obert foc real. Ho ha fet a boca de canó i l'agressora ha mort pràcticament a l'instant. Com et pots imaginar, les imatges de tot plegat,
0: s'han fet virals,
2: totes les angles possibles, es poden veure a les xarxes socials perquè realment està absolutament ple des de molts angles. Si a algun lloc vols algú amb telèfons i filmant, amb la camereta a punt,
0: evidentment,
2: és al mig de Times Square. En tot cas, hi haurà polèmica. Per què? Perquè la dona en qüestió tenia 49 anys, només tenia dos ganivets i estava envoltada per una desena de policies, tots armats.
0: Tornarem a posar en qüestió una altra vegada la seguretat americana, en aquest cas.
2: Exacte. En tot cas, l'alcalde Joram Mamdani ja ha tancat files amb els agents a defensar la seva actuació i després hem sabut detalls sobre l'agressora. Resulta que és una dona de Queens, veïna de Queens, de Nova York mateix, i que tenia problemes mentals.
0: Doncs avui, mentre dormíem, ha passat això que ens acaba d'explicar ara mateix l'Àlex Bosch. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I alerta, perquè avui el món serà un lloc una mica millor pel redescobriment, alerta, d'una espècie d'abella que teòricament estava extingida. Andreu Merino.
4: Ha passat a Irlanda, on aquesta espècie d'abella s'ha deixat veure, atenció, per primera vegada després de 26 anys. De fet, només hi ha hagut 7 avistaments en tota la història. Segons explica el diari irlandès The Journal, l'han detectat gràcies a un esquer en concret, una planta que crida especialment l'atenció d'aquest insecte. El descobriment és rellevant perquè manté l'esperança sobre la supervivència d'un animal polinizador molt destacat, malgrat les amenaces diàries a les quals ha de fer front, entre altres, per exemple, l'agricultura intensiva.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Una bona notícia per engegar el dia és saber tots els festius, home, que tindrem aquest any, que això és una meravella.
5: Traieu l'agenda. Avui és el segon dia que treballeu després de les vacances, sí. Doncs us portem aquestes bones notícies que segur que us agradaran. Aquest any tindrem dos caps de setmana llargs i un pont, allò que es diu pom-pom.
0: Un aplaudiment. Sí,
5: molt bé.
0: Que tenim vacances.
5: Sí, ja, jo ja hi començava, eh? A veure, anem a pams. A la Diada. Això és ja.
0: Sí?
5: Serà divendres, dia 11 de setembre, això és la setmana vinent. Després tenim el 12 d'octubre, que serà un dilluns. Nadal caurà en divendres, també passarà el mateix a Any Nou. Reis cau en dimecres. I a banda d'això, doncs, tenim divendres sant i dilluns de Pasqua. Això, evidentment, no canvia. I a tot plegat hi hem d'afegir dos festius locals més. En el cas de Barcelona, un el tenim aquí a tocar, que és la Mercè. Això serà el dijous 24 de setembre.
0: Aquest el treballem nosaltres, ja us ho dic ara. No cal que aplaudim.
5: Ai, jo pensava que podríem treure el despertador. I l'altre és dilluns de la segona Pasqua, que cau en 17 de maig. I quan arribem allà, doncs ja quedarà poquíssim per l'estiu.
0: M'encanta, és que som optimistes de mena aquí als matiners. Exactament. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol facilitarà que les jugadores, alerta, puguin congelar òvuls. Ot Serra.
3: L'exfutbolista del Barça, Alexia Putellas, explicava en una entrevista al País Semanal aquest cap de setmana que era una inquietud que tenien les integrants de l'equip. Allargar la trajectòria esportiva va en contra del rellotge biològic de les dones, diu, i veu un avenç molt important l'acord de la federació amb una clínica de fertilitat. Podran congelar òvuls mentre estiguin en actiu fins que els necessitin.
0: Bones notícies per engegar aquest dimarts 1 de setembre. Per cert, m'està comentant, com sempre, Maiol Roger a través de WhatsApp, dos dies i Sant Joan.
5: Clar, ja
0: ho
5: tenim a tocar.
0: És que Maiol Roger ens va contar, nosaltres Sant Joan, com molts dels oients que ens estan escoltant, ho celebrem efusivament des de Vilassar de Mar. I estem esperant el de l'any que ve. En tot cas, per cert, una altra bona notícia és que la calor també té alguns efectes positius. Per exemple, la collita de poma que s'ha avançat i els pagesos preveuen que sigui molt millor que la de l'any passat, Lara.
5: La collita de poma Golden ja ha començat a Ponent entre 5 i 7 dies abans del que és habitual i aquest any és un 20% més abundant que els darrers 5 anys. I atenció, perquè les pomes també són més dolces. Ho explica Pere Roquer, president de Saja.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons, donen també aquesta temperatura. I a nivell de calibres, el que és el set tan aviat que estiguem començant a collir, també s'ha de tindre en compte de que serà de tot el mes de setembre, per tant, la poma encara va creixent, però a nivell de calibres jo penso que oferirem els productes com cada any molt.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de 6 del matí, un minut, i alerta perquè tal dia com avui Marta Oma naixia la meravellosa Gloria Estefan.
1: Ho feia a l'Havana l'any 1957. La seva mare era mestra d'escola i el seu pare exsoldat i guardaespatlles de l'esposa de l'expresident cubà Fulgencio Batista. Als 2 anys, però, es va haver d'exiliar als Estats Units. Va començar a estudiar música amb el seu cosí del seu pare, qui, per cert, va acabar abusant d'ella quan tenia 9 anys. Des de molt jove, Gloria Estefan sabia parlar castellà, anglès i francès, i atenció, perquè es veu que la CIA la va voler contractar. Una curiositat més, té un rècord Guinness de la línia de conga més llarga feta mai. Va aconseguir que 119.000 caderes seguides, una darrere l'altra, ballessin alhora.

0: Avui, des dels matiners de Catalunya Ràdio, recordant a Gloria Estefan. I alerta perquè, res, escolta'm, amb 11 minuts arribem a 6:15. I molta atenció perquè de convertir-se en una de les frases de l'estiu, també a convertir-se, alerta, ara en una cançó. Lara, de qui estem parlant?
1: Doncs de la nena que el 12 d'agost va explicar com havia viscut l'eclipsi. Segur que la recordeu.
2: Una cosa mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista. Una cosa mai vista.
1: A través del compte del David Ordinas, que és un actor, cantant i compositor, hem descobert el que nosaltres hem batejat com una cosa mai vista, la cançó.
0: Ah.
1: I sona així.
2: Una cosa mai vista. No sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. No sé, mai vista. Una cosa mai vista. No sé.
0: Mai vista.
2: No sé. No me'n queden paraules per dir. No sé, mai vista.
3: A mi m'ha encantat.
0: No sé. Alerta, que ve la tornada, que ve la tornada.
2: No sé, mai vista. Una cosa mai vista.
4: No sé, mai vista.
1: No ho sé.
2: No me'n queden paraules per dir.
4: No sé, mai vista.
2: Una cosa mai vista.
4: No sé, mai vista.
0: M'encanta, per favor.
1: Hòstia, m'era bé jo. Boníssim.
0: 10 minuts, pràcticament 6:45 del matí. A veure, i atenció, oients dels matiners, qui sap si hem descobert el nou hereu de Catalunya, Marta, en Francesc.
1: Sí, és un restaurador de l'Eixample que reivindica el comerç de proximitat, els bars de tota la vida i el bon menjar. L'hem descobert gràcies al compte de TikTok Sos Català.
5: Que aprengui a menjar d'una p***a vegada. I per poder menjar d'una p***a vegada, s'ha de menjar a casa una escudella, uns cigrons, unes mongetes, unes llenties, i no obrir el congelador, escalfar el micro i ara.
6: Què hauríem de fer perquè tota aquesta gent jove volgués tornar?
5: Valors, valors, valors, molt senzill, no fa falta anar a la universitat, valors. Un dia li vaig dir amunt de l'Ajuntament, a què collons ve? Esteu fent propaganda que la gent vagi al comerç de proximitat. Si us el veu carregat, sou cabrons. Gràcies a aquesta pandèmia de fills de que no esteu en el cap. Canvieu de camí, home, busqueu una ferro de qualitat. No veus que només dieu que tonteries.
0: Ja ho he escoltat en Francesc. Escolta, ho té claríssim. Ho té claríssim.
1: Sí.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin so ens deixa la ràdio, i això ens ho explica... No? No anem, perdona. El cor... Ah, espera, que m'he liat jo. Sí, sí, tens tota la raó. Encara no. Obrim la revista del cor. Tens tota la raó, tens tota la raó. Ens estem habituant a la nova escaleta dels matiners. Bé, obrim la revista del cor dels matiners. Avui alerta, la protagonista és Mercedes Milà, que en una entrevista al País s'ha mullat sobre la monarquia i sobre Aznar.
1: Milà ha confessat que durant la primera legislatura d'Aznar el va defensar perquè considerava que ho estava fent bé. Ara, amb el temps, diu que Aznar li sembla una altra persona. Sobre la monarquia, la presentadora ha defensat la reina Letizia i ha assegurat que ni en 200 anys podran pagar-li tot el que ha fet per la Casa Reial. Recordem que Milà no ve precisament d'una família senzilla, tot al contrari. Així li recordava Marc Giró quan Milà el va entrevistar en l'últim capítol del programa Me meto en un jardín.
7: Venimos de familias, no te diré, la mía es un poco más aristócrata que la
8: tuya. No, la tuya, perdona, no, eso es que no. Venimos de familias completamente distintas porque la tuya sí que es aristócrata y nosotros somos, pobres de nosotros, pues unos buzos. Vosotros sois la padrera, el todo, sí. Periodistas. Tú has sido original. Los rollos son los aristócratas, bueno, en general, las que no son originales. Pero tú hubieras sido la típica que actúan con libertad porque pueden y luego porque quieren y porque, ¿sabes? Profundizan eso de la libertad, del libre albedrío.
0: I alerta també perquè Letizia Dolera ha confessat quin és el seu barri preferit de Barcelona.
1: Ho ha fet en una entrevista amb el compte d'Instagram de l'altra ciutat. El barri que més li agrada és Sants, i aquests són els motius.
9: Crec que el barri de Sants és un barri que en aquest sentit a mi m'inspira, això, no? Em dona esperança, força, veure que té una història de lluita obrera, de cooperativisme, petites grans victòries pel barri, que crec que ens han de... Bueno, a mi em donen com una lliçó, un aprenentatge.
0: Els matiners. En 8 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí que és moment de saber quins sons deixa la ràdio, com cada matí ens ho explica l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
10: Al matí de Catalunya Ràdio hi vam estrenar temporada entrevistant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ara que el seu partit ha trencat la lògica de blocs, independentista i no independentista, i pacta amb el PSC, diu que fa política útil.
11: Però intentem ser molt explícits en aquesta voluntat de ser útils, de col·laborar, d'ajudar, de remengar-nos cada dia, de que no ens dol intentar arribar a acords amb qui sigui, sempre que siguin bons pel nostre país.
12: Ser útil.
11: ser útils.
12: És abans eren inútils.
11: No, home, no. Abans també ho eren. I ara també, i volem que quedi clar que ho som. I com més clar quedi, millor.
10: A la tarda, el periodista Antoni Bassas va revelar una novetat personal. Serà avi.
13: Va ser, com pots imaginar, un moment emocionant.
14: Sí, és l'últim estiu sense net. O neta.
13: Sí, si Déu vol, serà l'últim estiu sense net. És un nen, bé un nen.
14: Tenim nom ja o no?
13: Tenim nom.
14: I el sap tothom?
13: No, més aviat no. No el sap, no el
14: però
13: sap ningú.
14: No es pot dir, suposo.
13: Sí, sí que es pot dir.
14: Atenció, serà?
13: Guillem.
14: Guillem, molt bé. Aquesta és la primera exclusiva de la tarda, el nom del net d'Antoni Bassas. Home, em sembla que és una manera de començar sensacional. No podíem tenir millor inici.
13: Doncs ja ho veus.
10: I més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera, la cadena COPE, va arrencar el curs des de Ceuta. Va especular sobre si el Marroc envairà o no les dues ciutats autònomes espanyoles en territori africà.
15: Marruecos jamás va invadir, creo, Ceuta y Melilla con un ejército. No le hace falta. Marruecos tiene toda la gente que quiera para invadir divididamente Ceuta y Melilla. ¿Y para conseguir qué? Que ustedes se harten ante un gobierno que no lo defiende y se vayan. Y abandonen la plaza. Y entonces se queden con la plaza. Ese es el plan.
0: I quan falten 6 minuts per arribar a 6:15 del matí, volem saber com estem, energèticament parlant. És moment de connectar-nos, estimades, amb els astres, i de saber quin dia ens espera, precisament energèticament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Comencem setembre amb Mart en quadratura amb Saturn. Una tensió entre allò que volem fer i tot el que sentim que hem de sostenir. A vegades, cuidar els nostres pot acabar frenant la nostra individualitat i fer-nos responsables de qui som també pot incomodar més d'un vincle. La clau per començar el mes és no confondre responsabilitat amb renúncia, posar límits, ocupar el nostre lloc i avançar sense deixar que la por al conflicte decideixi per nosaltres.
0: Doncs vinga, intentarem, com sempre, avançar fent camí cap a 6:15 del matí i també volem saber, avui, dimarts 1 de setembre, qui li diem l'ara anys i anys per molts anys.
1: Doncs avui tenim tres noms arribats de punts ben diferents, ja ho veureu. Engeguem felicitant a Barry Gibb, l'únic membre viu que queda de la banda dels Vigis. Avui en fa 80. També fa anys l'espectacular actriu Zendaya, números rodons, perquè li toca bufar 30 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a Carlos Sainz Jr., que no sé si l'heu vist, però és exactament una fotocòpia del seu pare.
0: És que és clavat al seu pare.
1: Són clavats.
0: És a dir, que sembla Carlos Sainz fa...
1: Els confons.
0: 20 anys, 30
1: sí, sí,
0: anys, és a dir, són exactament iguals.
1: Doncs el pilot d'automobilisme en fa 32. Que tingueu un bon dimarts i un meravellós dia d'aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també a través d'ICAT, que no me'n vull oblidar. Ja sabeu que aquesta temporada, cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners!
17: Núria Marín, periodista, creadora de contingut i presentadora de l'Està Passant de TV3.
18: Mira, la cançó que us proposo per despertar-vos aquest matí és Let Me Entertain You, de Robbie Williams. Jo us garantitzo que aquesta cançó us despertarà moltíssim. I si no funciona, em veniu a buscar a casa, que us donaré explicacions. Que passeu un dia meravellós! Abraçades!
17: Els matiners som pura cafeïna.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 1 de setembre. Ana Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pel desgavell en les proves PISA.
1: La nova secretària general d'Educació serà Marta Clarí, que fins ara era gerent de l'àrea de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer.
0: El govern espanyol aprovarà avui un paquet d'ajudes per a Ceuta de 165 milions d'euros.
1: Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma afectada per la crisi migratòria. També reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants propagant informacions falses. Els dos països ja han negat cap vinculació. El president espanyol, un mes després, i en declaracions a la cadena SER, ha exculpat el Marroc de la crisi.
3: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran.
1: Sí, ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president dels Estats Units insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Però com que el conflicte sembla enquistat, avui una periodista li ha preguntat si descartava l'ús d'armament nuclear contra Teheran. I Trump s'ha ofès.
4: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar...

0: 68 que està ingressat i estable. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets i ells la disparen a boca de canó.
1: El Nepal alerta que el canvi climàtic pot estar darrere de la tràgica enriuada de l'Himàlaia.
0: El primer ministre demana a la comunitat internacional que prengui consciència de l'augment d'aquests fenòmens extrems. Els científics, però, diuen que encara és massa aviat per arribar a aquesta conclusió. La catàstrofe ja ha deixat més de 950 morts i prop de 4.500 desapareguts entre el Nepal i la Xina.
1: Shane no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong.
0: No, les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen l'atavió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa.
1: I nova victòria del Barça a la Lliga.
0: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, amb doblet de Lamine i de Rafinha. El Barça és líder amb els mateixos punts que el Real Madrid.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: 6:15 del matí, 4 minuts, Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
1: Avui amb la crisi educativa en totes les portades dels diaris catalans.
3: Sí, el fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació, titular La Vanguardia. Educació destitueix la secretària general i obre expedient a tres funcionaris després dels errors de PISA. Llegim a El Periódico un tema que també treu al cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA.
4: A la premsa de Madrid, protagonisme per a Pedro Sánchez, que ahir va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, si titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc, l'ha protegit i l'ha eximit de cap responsabilitat.
3: Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica, atenció, que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista.
4: I Barça, per acabar, Lamine s'afegeix a la festa de Rafinha. Ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
1: Repàs també els articles d'opinió a aquestes hores del matí. Evidentment, l'escàndol de PISA també té un paper destacat en les pàgines d'opinió dels diaris.
4: A La Vanguardia, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves PISA.
3: I subratlla que persisteix un dubte inquietant i va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats.
4: L'editorial de l'Ara exposa que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a 2 funcionaris es pot allargar fins a 2 anys.
3: Per això el rotatiu considera que el fiasco de PISA hauria de servir per accelerar la reforma de l'administració de Salvador Illa per agilitzar aquest tipus d'expedients.
4: Per la seva part, El Periódico fa una crida a repensar l'educació, ara que el sistema educatiu de Catalunya viu un moment convuls.
3: El diari assenyala que el silenci inicial sobre PISA és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació.
4: A la premsa espanyola, Ceuta i segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula l'editorial Desídia, distopia i confrontació.
3: El diari critica que la imatge que dona el president Pedro Sánchez és la d'un dirigent que s'està de braços plegats.
4: A El País, l'activista contra la pobresa Gonzalo Fanjul diu que estem davant d'una tragèdia en què els migrants són les víctimes.
3: I recorda que aquesta crisi humanitària està passant en un país amb recursos i capacitats.
1: Pràcticament ja 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Estrenant també aquest flamant estudi dels matiners, l'estudi 3 de Catalunya Ràdio.
5: M'agrada molt.
1: Quina meravella.
5: Molt.
1: Que això surti a la premsa digital, ara, amb un titularet, alguna cosa així.
5: Estrena.
1: Vinga, anem-hi. El jacuzzi està darrere de la mort del matrimoni irlandès a Cullera.
6: Sí, l'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua en els espais jacuzzis va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar, ara sí, per l'esforç extrem del marit d'alliberar-se de la succió i de la dona d'ajudar-lo. Encara s'esperen els resultats protoxicològics. Els Estats Units van comptabilitzar entre el 2013 i el 2017 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
1: Boca aigua, perquè si sou fan del Cabral, espereu l'orella.
6: Un restaurant de Gijón, apunta.
1: A veure.
6: Ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales guanyada guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero. Aquesta quantitat de rècord supera encara en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió

0: que ho ha pagat és la cidreria La Montera Picona. Ho recullen diversos digitals.
1: 37.500 euros, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí.
1: Tot allà amb els cucs. Obrim tots els cucs, 3.000...
0: I no ho hagués.
1: Qui ja has considerat un heroi, Sílvia?
0: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de la gran riuada mortal del Nepal. Es tracta de Rajendra Dagwadi. Llegim la seva història a La Vanguardia. Explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una d'elles des d'una ciutat riu amunt.
1: I tanca per falta de relleu.
0: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona. L'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havia anat acomiadant de la clientela i ara ha tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Recull BTV.
1: Pràcticament ja amb 6 minuts que arribem a 3 quarts de 6 del matí. Avui, 1er de setembre, aquest dimarts 1 de setembre. Marc, quin temps ens espera avui, que canviem de mes?
2: Arrenquem setembre, Canalies, amb calor, però de fet més que en tindrem, sobretot de cara al cap de setmana. Avui màximes més altes, que vorejaran els 34 graus. El temps serà assolellat amb plogims matinals a les Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran núvols al Pirineu i no es descarta algun ruixat puntual al Ripollès.
1: Esteu escoltant Els Matiners, com cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, també per ICAT, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya, i amb la Marta. És moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost, no, en aquest cas.
0: Ai, no,
1: 1 de setembre. I avui, malauradament, hem de començar amb un adéu.
3: Però què ets, tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. I mires al teu voltant i dius, aquest té això.
4: Aquest és l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys d'un infart. Ho vam saber ahir a la tarda. Ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català. També ha tingut molts papers destacats en sèries de televisió. I, de fet, l'últim espectacle de teatre va ser just la temporada passada al Teatre Lliure amb El Mestre i Margarita. En una entrevista ahir al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola parlava així d'ell.
5: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
1: I alerta la notícia, també aquestes últimes hores hem sabut que Josep Montero, líder, cantant, un dels compositors d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè 2026.

0: projecció musical que es farà el proper 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. Abans, recordem que també havien fet aquest piro musical aquesta selecció Rosalía o Estopa, i tot plegat doncs arribarà pocs dies abans del concert del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Ja ens podem preparar per plorar, perquè clar, aquells dies de l'Estadi Olímpic del comiat d'Oques Grasses serà tothom plorant a llàgrima
0: viva. Ai, i tant.
1: Jo sé com ho farem, això. I parlant de l'Estadi Olímpic...

0: Avui concert de The Weeknd, després de passar aquest cap de setmana passat per Madrid. Un concert que avui fa a Barcelona i que comença a 3:45 del vespre. Seguim amb més concerts. En aquest cas, un que fa molta il·lusió, eh?
1: A mi també.
0: I m'agrada tant.
1: És que ploraré.
0: No, home, no. Sí. Vinga.

0: És que, clar, a veure, per favor, quines ganes de veure Sílvio Rodríguez. Aquest Mira, horari ens fot una miqueta, eh?
1: T'anava a dir exactament el mateix, que si no fos aquest horari, no fóssim 1 de setembre, que si ja estiguéssim acabant temporada, doncs potser sí que aniríeu a aquest concert. Si voleu anar, doncs, al Gran Teatre del Liceu, és un concert que passarà avui a les 8 del vespre.
0: I encara una més. Que no era...

0: Si encara esteu de vacances o voleu anar de festa major, us ho voleu passar bé, doncs avui concert d'Al·lèrgiques al Pol·len a Vilafranca del Penedès a partir de les 9 del vespre.
1: L'amor està en flames, carinyo meu. Sé que no són hores per pensar-te.
2: Arribem en 2 minuts a 3:15 del matí. Maria, estàs preparada?
3: Preparadíssima.
2: I es va estrenar. Ah, escolta'm, a veure, per favor, que Sara Llobet, ara no la tinc aquí a l'estudi, que vingui Sara Llobet, que la necessito, jo. Arriba la dada, Maria. Us proposem, com cada matí, oients dels matiners, que participeu a la dada Maria. Ah, mira, que ve la Sara, que ve la Sara. Gràcies, Sara.
0: Ja estic no són trapes,
2: Gràcies. A partir d'aquesta temporada, la Maria Fernández Noguera ens farà la dada cada matí. I avui per on anem?
3: Avui anem per visites de Reis a Ceuta.
2: Ahir, Pedro Sánchez... Visites de Reis a Ceuta.
3: Sí.
2: Bé,
3: mare
2: meva.
3: Pedro Sánchez va anunciar que Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no va concretar quan ho farà. Per tant, aquesta és la dada sobre visites de Reis a la ciutat autònoma.
2: I la pregunta de la dada Maria és...
3: Quantes vegades ha visitat Ceuta un monarca espanyol en els últims 100 anys?
2: A veure, que és que mai el Roger també s'està apuntant per aquí. A veure, en els últims 5 anys, eh?
3: 100.
2: Ah, 100.
3: Molt 100. Molt
2: escolta, Maria, a veure, hem de baixar una miqueta al nivell, carinyo, que aquí arribem fins on arribem a aquestes hores. 5?
0: 3.
2: Sara Elias, diem 5.
0: No, jo vull dir 3.
2: Espera, un moment, anem per ordre, anem per ordre. Sara Elias. 3.
0: Jo, 2.
2: Sara Elias, 3. Un moment. Anem a poc, anem a fer interessant. Sara Elias, 3. Lara García.
0: 2.
2: 2, que això t'està ajudant mai el Roger, t'ho dic ara. A tu, pobra, Marta, no, ningú t'ajuda, carinyo.
0: No, ningú m'ajuda. L'únic que anava a dir que era el número 3, perquè és el meu número preferit.
2: Ja no ho pots dir.
0: No el puc dir?
2: No, home, ja ho hem dit nosaltres.
0: Però ella l'ha dit morro, jo l'he dit abans, l'havia dit primera. Tu estaves dient 5, que guapo.
2: Escolta, amb Sara Elias canviem a 4? És igual.
0: Doncs
2: 4
0: 3.
2: Sara Elias, 4 Sara Elias.
0: Marta, 3.
2: 2. Lara García.
3: 2.
2: Marta Diana, 3. I qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Lara García.
0: Mallol,
2: molt bé, a veure, explica'ns això.
3: Mira, en els últims 100 anys només hi ha hagut aquestes dues visites de monarques espanyols a Ceuta. L'última va ser el 2007, fa gairebé 20 anys, quan Joan Carles I va visitar les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, juntament amb la reina Sofia. En aquell moment, la visita va desencadenar una crisi diplomàtica amb el Marroc. I la visita anterior va ser 80 anys abans.
2: Imagina't.
3: El 1927, quan el rei Alfons XIII, que és l'avi de Joan Carles, va anar a la ciutat després del final de la Guerra del Rif i la consolidació del protectorat espanyol al Marroc.
2: Gràcies, Maria. Fins demà.
3: A vosaltres.
2: Bé, 6:15 del matí, 1 minut. Demà més dada Maria, que escolta, ens està posant dada Maria.
0: Maria, ja parlarem.
2: Ja parlarem.
0: Que tinc el bastant i ben.
2: No, no, més tant. Ja parlem després. Per cert, moment de moure el dial cap a l'any 2005. En aquella època, la Lloll Bertran presentava un programa els dissabtes al migdia que es deia Quin món de mones. I aquesta era la promo del programa.
4: Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran presenta un programa d'actualitat...
5: No, talla, talla, Ramoneda. Ah. És que d'actualitat en parlem, però jo no ho diria així.
4: Tornem-hi. Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran fa un programa d'entrevistes amb...
5: No, talla, talla, Ramoneda. No és ben bé així, fem entrevistes. Però no, és diferent.
4: Molt bé. Tornem a dalt. A Catalunya Ràdio, dissabtes al migdia, un programa d'autor...
5: Home, no sona massa seriós, això.
4: Ai, nena, doncs què feu?
5: Fem una mica el mico.
4: Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Quin món de mones.
5: Això sí.
2: A menys de res, mira, pràcticament 13 minuts comença el segon programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell d'aquesta quarta temporada. Noi, el Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: I avui quin menú ens heu preparat?
6: Doncs mira, d'aquí una setmana els nens tornen a l'escola,
2: sí,
6: teòricament en vaga dels mestres. Cert. Ahir la consellera d'Educació va anunciar algunes noves mesures i va anunciar dimissions. Veurem com ha sentat tot això a la comunitat educativa. En parlarem amb l'Assemblea Educativa de Catalunya. i també amb famílies. Aviam com preparen aquesta setmana prèvia i com estan els ànims després d'aquest curs passat de vagues i aquest curs d'aquest any, que veurem que comença amb una vaga, en teoria, si no es resol d'aquí una setmana, i veurem com acaba. Després anirem a Ceuta, no per parlar de les visites reials, perquè ja veurem si Felip VI hi va, sinó per parlar de l'acollida de menors. Ahir la ministra Cira Riego parlava d'uns 2.000 menors en situació complexa a Ceuta, però la Marta ho va comprovar de primera mà, i parlarem amb el director executiu d'UNICEF Espanya, el Xema Vera, perquè ens expliqui quines accions s'estan prenent. I després parlarem de peatges. Fa 5 anys que els catalans no paguem peatges, o la majoria de peatges de Catalunya. Va ser una campanya llarga, tot i que en alguns casos s'està replantejant què es fa, perquè, per exemple, com en el cas de l'AP7, diguem-ne que molts conductors troben a faltar pagar per un servei una mica millor. A la secció de Ciència de Rafa Vilà Sant Juan rebrem Jordi Évole, que ens parlarà de la cataplèxia. Després, amb Sergi Pàmies, parlarem de 50 anys de retransmissions esportives, com eren les retransmissions abans i com ho són ara, i després els temes pendents, que tornen amb els nostres invitadors de referència. Acabar amb una mica d'alegria i joia. Aquest segon programa de la temporada d'hivern, perquè es diu així, temporada d'hivern, tot i que passi totes les estacions del matí de Catalunya Ràdio.
7: Doncs a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i com sempre us convidem cada matí els oients més matiners a participar en directe al 93207474. D'aquí uns moments parlem amb els primers matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Res, 2 minuts i tornem.

0: tarda? A la tarda encara més cafè.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Amb les veus habituals.
2: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
3: Un boomer li poses això i surt disparat.
4: És que està com un llum.
2: No sé què faran.
0: Però més i millor.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.
5: Aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar ja a les 6 del matí, saludo el meu Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, i tu?
6: Doncs bé, mira, aquí preparem per aquesta nova estació que comencem avui.
5: Ai, em fa una mica de mandra, la veritat. A mi al setembre, ara que marxi l'estiu i tot això, no em va gaire bé, eh? Què t'heu de dir?
6: Bueno, mira, tinc una bona notícia per tu, i és que la sensació d'estiu s'allargarà durant força dies. No sé si això a aquestes altures és bona notícia o
5: bona
6: no.
5: Bona notícia, per
6: però,
5: mi boníssima.
6: Però a tu que t'agrada...
5: Sí.
6: Doncs vinga, doncs ja
5: aquí
6: està.
5: Aquí la taula...
6: Ho allargarem...
5: Tres, eh?
2: Sí, ja està bé, ja està bé.
5: Sí.
6: Ho allargarem durant força dies. El que sí que és veritat és que avui, en meteorologia, comencem el que considerem la tardor. La tardor climatològica o meteorològica comença avui.
5: Fora.
6: El que volia explicar és que aquí mateix, aquí a muntanya, ara mateix no hi ha cap indici d'aquesta tardor. Perquè malgrat que ha anat plovent aquests últims mesos, perquè el Pirineu, que el tempestre ha fet tanta calor, que els prats de muntanya continuen estant rostits, que no refresca la nit. Ara mateix, per exemple, aquí a 1.200 metres estem a 16 graus. Amb això no surten bolets, és a dir, els bolets, el sol, el terra ha d'estar entre 10 i 15 graus, perquè si no fructifiquen.
5: Sí, sí.
6: Així que, de moment, aquí no hi ha absolutament cap indici de res que s'assembli a la tardor, tot al contrari. I més avall... Tampoc, perquè mira, avui he tingut temperatures que en aquests moments s'acosten als 25 graus en molts trams del litoral, així que... Déu-n'hi-do, anem forts.
5: De totes maneres, Eloi, és el que estàs explicant. Dissortadament, encara no fa la temperatura, o no hi ha la temperatura que es necessita perquè es facin bolets. Hem tingut un estiu especialment calorós, amb màximes mai registrades, per tant, diguem que no són bones notícies, almenys pel nostre planeta.
6: No, aquests pròxims dies aniran sortint tots els resums. De moment arriben algunes primeres dades, per exemple, de la ciutat de Lleida, de l'Observatori Fabra de Barcelona, i en tots els casos és, amb diferència, l'estiu més càlid des que hi ha registres. Així que, vaja, de moment, i a més de moment això, anem amb la mateixa línia del setembre, com a mínim la primera part del setembre, que continuarà sent extremadament càlida. Així que és el que toca avui.
5: Ai, noi,
6: el que passa, mira, avui sí que tindrem alguns núvols.
5: Bé,
6: la novetat avui, respecte a altres dies, hi haurà alguns nuvolets cap al sud del país, també al centre de Catalunya, i la tendència és que vagi sortint el sol gairebé tot arreu. En tot cas, serà el litoral de Tarragona, que sí que es quedaran més estancats.
5: Et dic que a mi em va fatal, perquè m'encanta anar a la platja al migdia, és a dir, que a mi els núvols ja es poden allargar una miqueta més, que jo encara he d'estirar l'estiu, saps què vull dir-te?
6: No, però seran intermitents, eh?
5: Val.
6: Vull dir que segurament trobaràs l'estona. Sí que això, el sud, quedarà una mica més retinguts i poden ser una mica més persistents, però la resta trobaràs el moment que sortirà el sol, així que podràs lluir aquest moreno que segur que portes, que segur que tens, de fet que tens.
5: Altres anys he tingut de millors, ja t'ho dic ara.
6: Bueno, això segur.
5: Gràcies, Eloi, una abraçada.
6: Apa, fins ara.
5: Que vagi bé, adéu. Vinga, la 93207474, en directe fent els matiners des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i aquestes hores del matí vull parlar amb en Pere. Pere, molt bon dia.
7: Bon dia, Xavi Matiners, com esteu?
5: Molt bé, i tu ja fas veu d'optimista aquestes hores, a mi això ja m'agrada.
7: Bueno, ho hem de fer, si no, malament.
5: Pere, a quina hora et lleves tu habitualment?
7: Doncs depèn de l'any. Jo sóc anòleg de Caves Miquel Pons i especialment ara, a l'època de verema, ens toca matinar bastant. Aquesta època, doncs, entre les 5, les 4 ens posem a collir, les 5 aquí al celler comencem també l'activitat. Per tant, doncs, és una època de l'any que ens toca matinar molt.
5: Escolta'm, fins a quina hora o fins a quina època de l'any ens estem llevant a aquesta hora?
7: Doncs fa uns anys ens començàvem a llevar al setembre i ara, tal com ve deia el teu company, hem hagut de canviar totalment la forma de treballar.
5: Sí.
7: I ara, des de principis d'agost, que hem començat la verema, i de fet, la cosa excepcional és que ara ja l'estem acabant, que és algo ben rar, quan en teoria, quan jo parlava amb el meu avi, doncs era ara quan començava la verema. Per tant, és algo ben excepcional. I llavors és tot fins que acabem la verema, fins a mitjans de setembre.
2: Us afecta d'alguna manera els canvis de temperatura?
7: Una bestialitat, de fet, principalment amb la maduració del raïm. La vinya ho pateix moltíssim. De fet, la vinya, amb les calors que hem tingut el juny-juliol, s'ha pensat que érem el juliol i agost, i tot el procés de maduració que fa, que en teoria l'ha d'acabar de cara al setembre, l'ha acabat a principis d'agost. i després hi ha un altre factor, que és la feina, el treball i la temperatura del raïm. I enguany també ens hem hagut d'adaptar doncs, a ser encara més matiner perquè tot aquest raïm arribi el màxim de fresc possible al celler per aconseguir la màxima qualitat possible.
5: Clar, entenc, Pere, que això amb els anys a més també anirà variant, és a dir, que la temperatura i els canvis de temperatura aniran fent canviar també el vostre cicle a l'hora de fer la verema i de cultivar el vi, no?
7: Correcte. Sí, el que les noves generacions ens estem trobant, a diferència del que ja s'ha preestablert, és que cada any és un món diferent i que cada verema és totalment diferent, sobretot degut a aquest canvi climàtic que no sabem cap on ens porta. Hi ha veremes que són més plujoses, vam tenir 3 anys de sequera, i aquest any ens han vingut aquestes onades de calor el juliol i l'agost, que han sigut totalment excepcionals i que no ens ho esperàvem, de fet. Bueno, no està entre els llibres de records, com bé deia el teu company fa un moment del temps.
2: I tot això també fa que el vi tingui un gust diferent, potser, no?
7: Bueno, al final nosaltres anem fent controls de maduresa i anem seguint les vinyes, doncs les coneixem moltíssim, i també collim quan el raïm ja està en el moment òptim per entrar al celler. Més ens afecta a nosaltres, que ens hem d'organitzar, doncs, a èpoques doncs, on normalment no estàvem organitzats a fer tota aquesta feina.
5: Ens haurem d'adaptar a aquests nous temps i aquests canvis de temperatura, que estic convençut que això anirà, permeteu-me, bastant a pitjor amb els anys, dissortadament.
7: Bueno, Pere, que ens deixin uns quants anys de fer bona feina i un bon vi,
5: per favor. Aquestes hores del matí encara ens esperareu una miqueta fins al migdia, però de moment que ara ens falti el bon vi català. Mm. Pere, t'envio una abraçada, gràcies per trucar-nos.
7: Una abraçada, salut i cava.
5: Ara, sí.
2: Adéu.
5: Lara García, Marta Viana també, moltíssimes gràcies. Ens veiem demà.
2: Adéu, fins demà.
5: I mentrestant, Teddy Swims, és Bad Dreams.

0: És la música de Teddy Swims, un dels seus grans èxits, aquest que es diu Bad Dreams, i que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí, moment on, evidentment, Ricard Ostrell engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. El tinc per aquí, l'Ostrell, o no?
1: Hola!
0: Hola, què tal?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta'm, separats al néixer, si és que ja no compartim estudi,
1: Ostrell. Sí, perquè ara els matiners té estudi propi.
0: Escolta'm, molt maco, molt xulo aquest estudi.
1: Sí, és molt bonic.
0: Estic molt tranquil, aquí amb una
1: foto... És més petitó, és més acollidor, no?
0: És més com jo.
1: Sí, fa per tu.
0: Saps, petitó, acollidor...
1: Sí.
0: Jo he de dir que estic molt còmode. Hem començat avui aquesta nova travessa en aquest estudi. Ens estalviarem la gent que veu una mica més del compte des de la Diagonal amb el carrer Beethoven, que també és un gran quem.
1: Sí, no veuràs tants culs, no?
0: És una llàstima, veus? M'ho perdo.
1: Veuràs més clatells, per això, des d'aquí dalt. Tot té coses bones.
0: Vinga, va, que t'ho deixi tot a tu, que vagi pel programa, Ricard. Fins ara. Doncs vinga, que comença el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, matiners, i tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un bon...
2: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Cultura de la violació. Cultura en què, per mitjà de pràctiques socials i situacions quotidianes, són vistes com a normals i justificables conductes que tenen a veure amb la violència sexual cap a les dones, les quals poden implicar que es desacrediti, responsabilitzi o culpabilitzi la víctima d'una agressió sexual. Les sancions socials es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors de les conductes, deslliurant-los de responsabilitat sobre els fets i considerant les seves conductes com a impulsos inevitables.
4: Posar nom a les violències masclistes és imprescindible per identificar-les i trencar amb aquesta cultura de la violació. Això és el que fa el Diccionari del Consentiment del Termcat, una terminologia en revisió constant que va més enllà de tenir cura de la nostra llengua. Aquest és, doncs, un Paraules Habitables especial, en què ens posem seriosos i que volem dedicar a Giselle Pellicot, aquesta dona que diu que no vol ser valenta, però que intenta canviar les coses amb una fortalesa infinita. Per posar-li veu, en català, ens ha ajudat la periodista Neus Bonet.
5: Vull que les dones que han patit violència sexual diguin: la senyora Pellicot ho va fer, nosaltres també podem fer-ho.
4: Sandra Cuadrado Camps.
6: Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que allò és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules.
7: No.
6: I sovint acostuma a ser una altra dona. Posar nom a les violències contra les dones i creure en l'impacte de les paraules és un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Per això vam crear el diccionari, aquesta terminologia del consentiment sexual. Calia posar nom als delictes sexuals, calia tenir una veu pròpia i calia dir prou. Cultura de la violació no vol dir res més que això: responsabilitzar la víctima d'una agressió sexual. Que allò que t'ha passat tu has buscat tu. Sancions socials que s'assumeixen per una masculinitat hegemònica patriarcal i que responsabilitza la víctima d'allò que li ha passat. Vas anar a casa d'aquesta persona, se't va violar, doncs ja t'havies buscat. Portaves uns pantalons apretats, et van tocar el cul, dona.
4: Laura Gallego Marfà.
8: Però és que més fins i tot en el cinema, la literatura, coses que s'han romantitzat, com per exemple petons robats, i tota aquesta idea de si et diu que no és que realment és que sí, perquè realment sí que vol, però s'està fent la dura, tot això al final ha creat aquest imaginari que realment la dona no té l'opinió prou formada o l'entitat per dir que no, sinó que realment s'està fent la difícil. Per tant, tot això justifica que tu creuis la línia d'agressió sexual, perquè al final infantilitzes la dona, assumeixes que no sap què vol i, per tant, tu li has de dir què voldrà, i el que vol, evidentment, és mantenir relacions sexuals amb tu. Però això, des de sempre, s'ha anat validant a través de la cultura, per això també és cultura de la violació.
7: És el que Barbara Kruger que deia, que els nostres cossos sempre han estat un camp de batalla. Tot aquest discurs de la cultura de la violació s'ha normalitzat. Que tots aquests delictes afectin majoritàriament a les dones no ens sorprèn, perquè és un relat que al final s'ha adquirit com a socialment normal. De la mateixa manera, com tu deies, Laura, no? En la literatura i el cinema, quan hi ha una violació, normalment en el cinema la víctima és una dona. Aquestes experiències són situacions que compartim i que al llarg dels segles hem arribat a minimitzar. Ho hem vist tan representat a tot arreu i ho hem experimentat tant que ens sembla que l'espai destinat a les dones és per defecte el de la víctima. I per això, doncs, aquest és l'espai que cal trencar.
8: Un exemple paradigmàtic de cultura de la violació també és que en obres això literàries o de cultura en general, una violació sigui l'estimulant de l'evolució del personatge d'una dona. És a dir, una dona potser comença la pel·lícula o la sèrie sent molt fleuma, llavors la violen i llavors s'empodera i és la millor. Això és violentíssim i realment és cultura de la violació amb totes les lletres, però ho hem assumit i ens sembla una trama normal en la majoria d'obres.
5: Un violador no és només algú amb qui topes en un pàrquing fosc a la nit. També en trobes dins la família, entre els amics.
7: Tota aquesta onada de testimoniatge ens ha servit també per desmitificar la idea del maltractador com a monstre, com un violador anònim que t'espera en una cantonada. Els maltractadors formen part del nostre entorn, sovint aprofiten l'espai de vulnerabilitat d'un entorn amable per exercir la seva manipulació. Aquesta manipulació pot desembocar en una violència en diferents estadis i tots aquests delictes els tenim també recollits en el diccionari. Pot esdevenir una violència psicològica, pot esdevenir una violència econòmica, vicària, quan es vol fer mal als fills per, en últim terme, voler fer mal a la dona. En una violència sexual,
8: la qüestió és que també els violadors moltes vegades no són ni conscients que allò que fan és una agressió sexual, perquè justament la cultura de la violació el que fa és justificar tot un seguit de conductes que realment són de violència sexual cap a les dones, però s'ha normalitzat fins a tal punt que sembla que les dones, si fan X cosa, ja deuen sexe en aquesta persona. Per tant, que t'agradeixi sexualment realment és com que tu has buscat. Tot això és el que ens ensenya la cultura de la violació i el que s'ha anat legitimant durant tants anys. Per això és important ara posar-hi paraules, explicar què és i així anar descapdallant una mica tot aquest garbuix de rols que s'han creat i que justifiquen que hi hagi violència sexual. I per això també és molt habitual que n'hi hagi dins la parella mateixa, perquè o l'home no és conscient realment que està fent una agressió o li és igual perquè realment tot el seu entorn i tota la socialització que ha tingut justifica que hi hagi aquesta violència sexual cap a la dona.
7: Per això, la importància de tenir ben definit un concepte com el consentiment, que ara actualment a França, arrel del cas Pelicot, és un debat, perquè no hi ha aquest concepte en el Codi Penal. És el que deia la Laura, no s'ha d'oblidar en cap cas una cosa bàsica, que qualsevol pràctica sexual ha de ser consensuada i consentida. I que el fruit d'aquest acord sempre ha de ser conscient, les dues persones han de ser conscients i han de ser lliures de concretar les circumstàncies d'aquesta pràctica. Per tant, si tu no ets conscient, doncs perquè t'han administrat uns fàrmacs, la submissió química, aquest terme també el tenim al diccionari, seria el cas de la Gisèle Pelicot, doncs no pots haver consentit perquè no eres conscient. Per tant, ja val, és una de les premisses bàsiques en les quals es pot comprovar que no hi havia consentiment. I una altra de les qüestions fonamentals i que convé recordar infinitament és que una dona té dret a canviar lliurement d'opinió quan vulgui. Té dret a canviar lliurement d'opinió. El consentiment per participar en una pràctica sexual es pot revocar en qualsevol moment.
5: Em diuen que sóc valenta. Ser valenta és llançar-se al mar per rescatar algú. Jo només tinc voluntat i determinació per intentar canviar la societat.
7: durant massa temps se'ns ha volgut encasellar en la zona de víctimes com si no hi hagués opcions de sortir d'aquí mai més. Actualment es parla de supervivència, de supervivents, i és aquest el terme que volem fer èmfasi i serà un dels termes que també introduirem en el diccionari.
8: Sí, perquè tenim tots la idea de víctima com un agent passiu que ha rebut una violència i, en canvi, el terme supervivent té un punt d'apoderament de la dona que ha passat, que efectivament ha rebut una violència i ha estat víctima d'una violència, però a partir d'un procés de reparació i de restauració del dany acaba sent una supervivent, i quan acaba de passar tot el seu procés per assumir la violència que ha rebut, és una supervivent, i és una manera de també reivindicar que sí que s'ha passat per una violència, però que, igual que es té la sensació que si ha estat víctima de violació, d'una agressió sexual o de maltractament, ja mai més tornaràs a ser la mateixa persona i per sempre més seràs una víctima, el fet de parlar de supervivents i això que dèiem, de posar paraules a les vivències de cadascú, permet que les persones que han estat víctimes continuïn la seva vida i que la seva vida és pràcticament la mateixa que abans que han passat aquest episodi de violència, és a dir, que aquesta violència no determina la vida d'aquesta persona a partir d'aquell moment. I per això és molt important també el pas de víctima a supervivent, que parlàvem de la reparació, que també és un dels termes que inclourem en el diccionari, que és tot el conjunt d'accions fetes pels diversos agents que s'involucren en l'atenció a una víctima de qualsevol mena d'agressió masclista a restablir aquests àmbits de la seva vida que s'han danyat. És a dir, justament a passar de ser víctima a supervivent i hem de passar pel procés de reparació.
5: Com ha pogut l'home perfecte arribar fins aquí? Com has pogut deixar entrar aquests estranys al meu dormitori? Has escollit la profunditat més fosca de la naturalesa humana. Sóc una dona totalment destrossada i no sé com em recomposaré d'això.
8: Tres conceptes que posarem en el diccionari del consentiment tenen a veure amb les masculinitats. No masculinitat en plural, sinó diverses masculinitats, perquè al final no tots els homes segueixen el mateix rol de masculinitat, però sí que n'hem trobat tres molt definides, que són la masculinitat hegemònica, la masculinitat fràgil i la masculinitat tòxica. Anem per parts. La masculinitat hegemònica és com la contrapartida de la feminitat hegemònica i serien tots els rols que tots tenim al cap quan pensem en masculinitat, és a dir, més control de les emocions, seriositat, la part aquesta més de racionalitzar per contra del que s'associa a la feminitat, que és la part més emocional, que tot això, evidentment, està construït pel patriarcat. Després, la masculinitat fràgil són les reaccions defensives que tenen alguns homes justament quan senten que se'ls qüestiona la masculinitat hegemònica o que passa alguna cosa que diguéssim que amenaça, entre cometes, la masculinitat. I aquí un exemple paradigmàtic que sobretot hem vist molt aquests dies amb el cas de la Gisèle Pelicot, sobretot, és una frase que en anglès és not all men, que en català ho podríem traduir com no tots els homes, que són aquestes reaccions que tenen els homes quan hi ha un cas d'aquests que diuen ep, però no tots els homes som així. I és l'actitud d'aquesta defensiva en comptes d'empatitzar amb les dones, de posar-se l'escut i dir no tots fem això, que és aquest no del men, que després el moviment feminista ho ha digerit i ha allargat la frase per no del men, but always a men, és a dir, no tots els homes, però sempre és un home. I després el tercer tipus de masculinitat, que és la tòxica, és agafar tots els rols aquests de masculinitat hegemònica i portar-los a l'extrem amb actituds violentes, misògines, homòfobes normalment i més masclistes, encara i més portades a l'extrem, que també és un tipus de masculinitat que malauradament veiem molt i que també està relacionada amb això de trencar objectes, de cridar i de fer com una demostració de la masculinitat molt extrema.
7: Aquestes masculinitats tòxiques tenen uns paràmetres que nosaltres hem analitzat, hem estat estudiant abastament durant molt de temps, amb moltíssimes fonts, amb especialistes, i ens trobem doncs, que bueno, hi ha uns rols que sempre són uns paràmetres comuns, un dels quals, per exemple, és sempre hi ha una mena de companyonia masculina, una camaraderia, que en lloc de mostrar una empatia, en plan, ostres, ja n'hi ha prou, doncs no veiem homes a les xarxes compartint aquest ja n'hi ha prou. En canvi, sí que veiem a xarxes, sobretot a xarxes, molts exemples d'aquestes sancions socials, no?, marcades en la cultura de la violació, que es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors d'aquestes conductes.
5: Quan et violen, hi ha vergonya. Però aquesta vergonya no és per a nosaltres, és per ells.

0: Un d'aquests termes que era necessari és el de terror sexual, que de fet és un terme que va encunyar la politòloga Nerea Barjola, el llibre Microfísica sexista del poder, en què analitzava com es va tractar el crim d'Alcàsser als mitjans de comunicació. I el terror sexual és l'actuació masclista que pretén atemorir, alliçonar i controlar les dones mitjançant la difusió d'un relat manipulat sobre el risc de patir agressions sexuals quan tenen conductes que no encaixen amb els rols fixats pel patriarcat. Què vol dir? Que quan les dones fem alguna cosa que no és llegida com portar-se bé, per exemple, sortir de festa, a beure, es crea un relat que avisa de les conseqüències que pots tenir si fas això. Per exemple, vam tenir un exemple molt clar fa un parell d'anys, a l'estiu, amb les punxades que hi va haver a les discoteques, que també és un terme que inclourem en l'actualització del Diccionari del Consentiment, que és la punxada química, que és punxar alguna mena de droga a les víctimes, tot i que en aquell cas es va veure que no s'injectava res. Per tant, era un cas paradigmàtic de terror sexual perquè l'objectiu bàsic era atemorir les dones i que no sortissin de festa o que no beguessin o que els hi fes por fer alguna cosa que pogués portar-les a ser agredides sexualment.
1: La vergonya ha de canviar de bàndol.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però amb molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el seu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que són els resultats. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar, cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. És clar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil. Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder, començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans, ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El consell de mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta, prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals te n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... No per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com el colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que, no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix,

0: l'Argentina i els Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
1: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
2: Els sistemes autoritaris solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi han hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
1: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
3: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
4: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
1: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
5: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
4: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
5: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
1: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
6: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final, vivim en una economia de mercat i, per tant, les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses, generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
1: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
7: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, de Rockefeller, tot això ja ha canviat.
4: Sergi Vasco, professor d'Economia.
7: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de...

0: tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític seria molt més correlacionats.
1: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
2: Jo crec que no existeixi el diàleg social...
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
2: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
1: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. Un dia hi convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas, llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
0: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern. Dir, o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc el lobby del petroli, jo intentaré a parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, no, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballant per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que volies tenir.
4: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
1: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
5: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials a altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
1: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
6: Crec que són acceleradors de processos.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
6: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
1: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
7: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
7: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra són persones que han amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
1: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
8: Jo crec que no es pot mai generalitzar, perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
1: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que per a molts mitjans és necessari per poder continuar amb la seva tasca. Ho vam avançar a l'anterior episodi.
7: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
1: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
9: El CAC és una autoritat independent.
3: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
9: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya. Està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
1: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
9: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos. Si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
1: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
9: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer, perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
10: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
1: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
7: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic en tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
8: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fer que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
1: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Ana Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Sabies que...
1: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Niubó anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Niubó va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. El nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el Govern i l'Institut Català de Finances engegaran un paquet d'ajudes i línies de finançament per a empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, com també per a escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. Hi haurà una línia d'ajudes directes a fons perdut per a empreses de Collserola que hagin vist reduït el seu negoci en un 30% aquest 2026 i s'oferiran mesures específiques a escorxadors de Barcelona, com ara excepcions de taxes. I, de fet, la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imperceptible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre fins aquest mateix dilluns, ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies ha fet disparar novament el preu del petroli entre 4 i 5 dòlars més el barril de Brent. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en...

Change.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Jarnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler de 29 anys que arriba procedent de l'Arsenal està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol després de la golejada per 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost. Per tant, amb calor, amb xafogó, de moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
7: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: L'executiu ha nomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
0: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
0: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
8: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
3: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
8: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
3: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
0: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
3: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
0: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
9: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
10: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
9: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures, el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
0: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
12: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho, en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
11: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat, malgrat no posar-hi data.
0: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i ha acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
14: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
13: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
15: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
13: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
0: El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
17: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
16: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
0: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canal, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
18: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
19: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
18: La principal preocupació continua sent però el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
0: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
21: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
20: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
0: A les comarques de Ponent avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Barut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
23: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan, no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
22: En una altra qüestió, Barraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
3: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
0: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
3: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
0: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
3: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
0: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
4: A vegades fer moltes coses tampoc implica molta gent. Llavors hem anat allò, a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
2: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
0: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat, comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
5: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
6: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
20: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
24: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar ahir la revisió mèdica i en aquests moments és signat el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
25: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
24: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les Lligues Nacionals Catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
1: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
7: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
8: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
1: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
24: I encara un apunt de bàsquet perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justi Minyaya. L'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028 s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És Marta l'11è fitxatge de l'equip entrenat per ser Kulits per aquesta temporada.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioxeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
10: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
7: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
10: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
10: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
7: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
10: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
7: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
7: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
9: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
14: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
9: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
14: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
7: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
10: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
7: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
10: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
7: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellver, bon dia.
15: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
16: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho, en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
15: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
17: Notícies en xarxa.
7: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
10: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
18: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30

0: mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
1: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
0: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
1: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
0: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
2: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
3: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
2: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
4: Notícies en xarxa.
0: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
6: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
5: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
7: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
5: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
0: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
9: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
8: La primera de les 11 escales de

0: creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
1: Són 3:45, més al sud, al Montsià. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
2: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
3: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i bueno, de cara a final d'any, els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
2: La principal preocupació continua sent però el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
1: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recupera la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
5: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
4: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
1: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
7: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
6: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
1: 6 restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació, que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
9: Tens la senyalització que aquest és el plat amb causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
8: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Lloberol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
10: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
8: Onco Lliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
1: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
11: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
12: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò, a buscar la qualitat, a buscar també uns preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és Conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
11: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
1: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Aquach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats, Moja Aquach del restaurant El Terrat, Pep Moreno del Deliranto i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
13: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
14: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
4: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
1: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
15: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
16: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
15: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les Lligues Nacionals Catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
17: Bon dia. El setembre és sinònim de Lligues Catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kitsanàs Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
18: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes has de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
17: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Ana Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
19: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
17: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
15: I un d'aquests equips del Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justi Minaya, l'aler de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028. Per tant, dues temporades s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i a diversos equips de la G-League. És l'11è fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
20: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
15: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades procedent del Vítsel Łódź polonès. I a la primera federació, el Santander ha fitxat el davanter Jeremy De León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
1: Gràcies, Toni Gastro, van reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dilluns 31 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Moià aprova la modificació urbanística que permet regularitzar i fer créixer el polígon al Prat i la possible ampliació de l'escorxador. Indignació a Moià per un nou vessament de residus carnis d'un camió de l'escorxador. La Policia Nacional allibera a Caldes la víctima d'un segrest vinculat al narcotràfic.

0: el butlletí dels municipis de la C-59.
1: Bona tarda, comencem el darrer Eix 59 d'agost al Moianès, on un dels projectes més debatuts d'aquest mandat a Moià ja té llum verda. El ple de l'Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment la modificació urbanística per regularitzar el polígon industrial al Prat, ampliar en 1,1 hectàrees la seva capacitat i obrir la porta a l'ampliació de l'escorxador i a la construcció d'una planta de biogàs pública. Ens ho explica en Jordi Givert.
2: La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, la qual governa amb majoria absoluta, i l'abstenció del Partit Socialista, mentre que Junts i la CUP van votar-hi en contra. La sessió es va poder celebrar finalment després que el passat 29 de juliol s'hagués de suspendre a l'últim moment a causa d'un ciberatac als sistemes informàtics municipals. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, valorava positivament fer un pas més en el que defineix com la única opció per regularitzar el polígon industrial.
3: És l'única proposta que hi ha sobre la taula que té viabilitat. Després de molts anys, des de l'any 99, intentant regularitzar aquest polígon, per fi tenim un projecte que ho permet. A més, fem aquesta ampliació del on hi haurà una ampliació d'activitats de l'escorxador. No serà un augment de sacrifici d'animals, ni pot créixer aquest escorxador com a tal, sinó que són activitats noves, queden definides, queda definit per fi la superfície que ocuparan. Aquestes ampliacions ocuparan 27.000 metres quadrats. Per tant, molt lluny de totes les dels rumors i de totes les oposicions que s'han fet en aquest projecte.
2: El projecte ha tornat a desencadenar protestes veïnals a les portes del consistori durant el passat ple de dimecres. Guiteres defensava que l'ampliació de 27.000 metres quadrats de l'escorxador no augmentarà el sacrifici d'animals, sinó que es destinarà a nous usos, com ara la recuperació del teixit per l'ús mèdic.
3: Com, per exemple, la part biomèdica, de la qual ens fa molta il·lusió i n'estem molt convençuts de que serà un èxit acaparador perquè permetrà aprofitar teixits animals, dels animals sacrificats a l'escorxador, doncs per fer investigació biomèdica i per portar solucions, com és el cas d'utilitzar la sang per fer heparina. Per tant, portar un centre d'aquestes característiques a Moià, doncs ens posa en el món de la ciència, ens posa en el món de la investigació científica.
2: Sobre la planta de biogàs, que rebrà fons europeus Next Generation i l'executaran abans del desembre del 2028, en terrenys cedits pel mateix escorxador, el Batlle assegura que serà una instal·lació petita i sense pudors que permetrà reduir la factura energètica local.
3: És una digestió anaeròbica, per tant, sense contacte amb l'aire, no generarà fums, no generarà pudors, i a més, les poques pudors que podria generar a l'hora de rebre les mercaderies, doncs, evidentment, es posaran totes les mesures i així es veurà en el plec de condicions tècniques que tindrem en breu, en poques setmanes, com es posen tots els mitjans perquè no hi hagi cap tipus d'incidència d'olors ni de pudors. És una gran solució en el nostre cas perquè és una planta petita, perquè només gestiona la matèria orgànica que genera doncs, el municipi de Moià a través de la fracció orgànica de totes les cases, els residus de la indústria alimentària, no hi haurà residus de cap escorxador ni el de Moià ni el d'enlloc que ho hem dit per activa o per passiva i això es veurà en els documents.
2: Per contra, des de la plataforma Moianès pel decreixement recorden que la consulta popular d'aquest any, 1.487 persones, un 89% dels votants, van dir no a aquest projecte. El col·lectiu alerta que la planta tractarà 24.000 tones anuals i diuen que els fangs i residus vindran majoritàriament del mateix escorxador, contradint el que especificava l'alcalde de Moià, i denuncien que els motors emetran fums de forma contínua, unes crítiques que a nivell polític s'hi han afegit les dels grups de l'oposició, Junts i la CUP. Maria Tarté, regidora juntaire, explicava el posicionament del seu partit en el passat ple municipal.
4: El problema és la decisió inicial de l'alcalde o d'ara Moià o de l'equip de govern, no sé a qui assignar-los o tots junts, de vincular les tres coses. De vincular la regularització amb una ampliació i amb la planta de biogàs. Que s'ha de regularitzar la situació del polígon del Prat, urbanística, això tots hi estem d'acord. De fet, per això no s'ha pogut recepcionar, perquè urbanísticament no està bé. Per tant, cap problema. Si es vol aprofitar que l'escorxador va comprar l'any 2022 el terreny colindant i, per tant, aplica el famós article 1.14, d'acord. però per fer-ho cal crear un nou polígon de 10,7 hectàrees i 2,5 de serveis tècnics per a la planta de biogàs per compensar la mancança de 800 metres quadrats d'equipament, que hi ha en algun document que està estipulat així, doncs no, per nosaltres no.
2: Per la CUP de Mollà, Laxmi Roset recordava que l'equip de govern està premiant una empresa que no està fent les coses bé i posava l'exemple al vessament de residus carnis pels carrers de Mollà d'aquest dijous passat.
5: A nosaltres el que ens fascina és que qualsevol altre ciutadà del nostre poble fa una infracció i l'únic que rep és penalització, i en canvi aquí un empresari està abocant embassaments que després qui ho neteja són els bombers, o sigui que sobre gastem recursos públics en netejar aquests abocaments, i encara el que es fa públicament és premiar-lo davant de tothom, deixar-li ampliar per set el seu negoci.
2: Les entitats opositores ja han anunciat que presentaran al·legacions massives durant el període d'exposició pública.
1: I no marxem de Mollà, ja que el municipi viu amb indignació un nou vessament de restes d'animals i males olors al mig del nucli urbà. Els fets van tenir lloc dijous al migdia, el dia següent del ple municipal que ara comentàvem, quan un camió que transportava material biològic de l'escorxador Masia Tero va perdre part de la càrrega a la via pública. L'Ajuntament s'ha pronunciat i ha anunciat que prendrà mesures. Ens ho amplia de nou en Jordi Givert.
2: Tot plegat va obligar els bombers i a la policia local a fer tasques de neteja. L'Ajuntament de Mollà ja ha anunciat que presentarà denúncia als fets per exigir una investigació i depurar responsabilitats, mentre que l'alcalde, Dionís Guiteres, ha qualificat la situació com un accident que es pot evitar.
3: Per tant, el que s'ha de fer és que no hi hagin aquests vessaments, per tant, responsabilitzar l'empresa de transports i l'empresa que genera aquests residus, que en aquest cas és l'escorxador, doncs a que es compleixin les normatives, que aquests accidents no passin, segurament són accidents humans, doncs s'han de corregir els procediments, però això ho veurem amb l'investigació que ha posat en marxa els Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Medi Ambient han agafat la investigació d'aquest cas. Per tant, nosaltres l'únic que podem fer com a Ajuntament és ajuntar-nos, a adherir-nos a aquesta investigació.
2: Des de l'escorxador, segons l'Agència Catalana de Notícies, admeten que les coses no es van fer bé, tot i que aleguen que el transport anava a càrrec d'una empresa subcontractada a qui també han denunciat. Des de l'Ajuntament han demanat que l'empresa responsable assumeixi els costos de la neteja i que s'evitin aquests vessaments d'un trajecte que es fa diàriament i que en els últims anys s'han donat 4 episodis de vessaments de restes animals.
3: I bé, doncs aquesta és la qüestió, rescabalar-nos dels costos que s'hagin generat per la neteja. I, per altre cantó, doncs que aquests procediments tècnics que impliquen responsabilitats personals de la persona que obre o tanca la porta del camió, que la tanqui bé, que les descàrregues o les càrregues es facin com s'han de fer, perquè no tornem a tenir un episodi desagradable com aquest. No ha passat res, no ha contaminat el medi ambient, però bé, no és gens agradable trobar-te a la carretera o passar amb el cotxe i embrutar les rodes i arribar a casa i que aquesta pudor, aquesta furtor que faci, doncs la tinguis a casa. Per tant, això és el que hem d'evitar i això és el que l'Ajuntament vol que no torni a passar.
2: Per la seva banda, la plataforma Moianès pel Decreixement ha remarcat a xarxes que no es tracta d'un cas aïllat i recorda que ja han presentat 3 denúncies anteriors a les agències de Salut, Residus i Agricultura per incompliments en el transport d'aquesta mena de residus.
1: Arran d'aquest fet, la CUP va penjar un vídeo on la regidora de Mollà, Laxmi Roset, explicava la situació. Ella mateixa denuncia haver rebut múltiples comentaris masclistes arran d'aquesta publicació a les xarxes socials, que fins i tot s'ha fet viral.
2: Roset ha lamentat que es tracti d'una situació que no només l'afecta a elles, sinó que també pateixen moltes dones que se senten condicionades a exposar-se a les xarxes en política o a participar-hi plenament.
5: A mi el que em feia poc és el que vaig expressar jo després en un tuit, és que es normalitzés doncs poder expressar aquest tipus de comentaris masclistes a una dona jove a les xarxes, perquè no em passa només a mi, li ha passat a moltes altres dones joves, sempre, que s'exposen per xarxes socials, sobretot quan s'exposen, fan un posicionament polític d'esquerres. De cop, tot de comentaris comentant el seu cos, sigui anant a la seva foto de perfil i comentant-li el cos, o a les companyes d'arran, sempre que hi ha una portaveu que és una noia, també comentaris tots masclistes.
2: Roset lamenta que atacs com aquest expulsen a les dones del debat polític a les xarxes socials, que les exclou d'un espai on se les cosifica.
5: Llavors, clar, o sigui, això dissuadeix a les dones d'expressar-se políticament a les xarxes socials, i per desgràcia ara mateix a les xarxes socials hi ha un diàleg, hi ha una batalla cultural pel discurs polític. Llavors, una altra vegada ens passa el mateix, quedem més allunyats, o sigui, se'ns priva d'un espai, en aquest cas, que nosaltres voluntàriament l'abandonarem, no? si se'ns converteix en un objecte sexual, però vull dir que al final ens està condicionant la nostra participació democràtica, que és un dret fonamental, i en aquest sentit doncs ens vem, bueno, això a mi em feia patir molt que es normalitzés.
2: Des de la CUP han fet un seguiment del que ha passat amb una publicació feta, a més, des d'un compte local del partit, en aquest cas de CUP Moià, i alerten que la reacció que s'ha fet viral a les xarxes venia de comptes vinculats a l'extrema dreta.
5: Hem vist que, bàsicament, és un exèrcit de perfils d'extrema dreta que estaven fent aquests comentaris supermasclistes, i aquí només volíem assenyalar a nosaltres que almenys serveixi perquè es retrati allò que com a Esquerra Indepe portem temps denunciant, que és que aquells qui assenyalen, no?, que catien l'odi dient que els immigrants són uns masclistes i ens posen en perill i tal, després ells han fet exactament el mateix que hem vist una dona jove d'esquerres. Vull dir que quedi una mica retratada també la seva faceta.
2: El partit també s'ha pronunciat al respecte, condemnant rotundament els atacs i la violència masclista exercida contra la seva regidora, com també la violència racista que es desprèn dels comentaris que hi ha en aquesta publicació.
1: Gràcies, Jordi. Seguim amb més qüestions. La Policia Nacional ha alliberat a Caldes de Montbui un home que feia 10 dies que estava retingut contra la seva voluntat, arran d'una disputa per la pèrdua d'un carregament de més de 500 quilos de cocaïna. La víctima, que presentava signes evidents de violència per haver estat colpejada de forma reiterada, es trobava amagada en una nau industrial de Sabadell i va ser rescatada quan el segrestador la traslladava en cotxe cap a una zona aïllada. El segrestador, que duia una arma, va ser detingut. Les imatges enregistrades per la mateixa Policia Nacional i que podeu recuperar al web d'Ona Codinenca mostren que la detenció es va produir a l'entrada dels barris de Can Valls i Torrenagrell, a Caldes. Els fets van passar a mitjans d'agost, però la Policia Nacional ha fet públics els detalls aquest dijous. La investigació comença amb el segrest, segons explica en un comunicat la Policia Nacional, que es produeix després de la pèrdua de la droga que s'havia de transportar per carretera fins a Portugal, creuant tot el territori espanyol. Segons les investigacions, el cap de l'organització va encarregar el trasllat a un intermediari, qui va contractar un tercer conductor. Durant el trajecte, aquest tercer conductor va simular patir un robatori i va fugir per por a represàlies. La desaparició de la substància va generar una extrema desconfiança de la xarxa, segons diu la policia. Davant la impossibilitat de justificar on eren els 500 quilos de cocaïna, el cap de la xarxa va responsabilitzar directament a l'intermediari. A finals de mes de juliol, el cap de l'organització va segrestar violentament aquest intermediari. Durant 10 dies el va sotmetre a agressions físiques i amenaces continuades per obligar-lo a revelar el parador del transportista fugit i també on era la càrrega. Les gestions policials van permetre detectar una nau industrial situada a Sabadell on se sospitava que mantenien amagada aquesta víctima. Davant la pressió policial al voltant de la nau, el sospitós va abandonar el local emportant-se el retingut en un vehicle cap a una zona muntanyosa i apartada, amb el pretext de deixar-lo lliure, tot i que es manté la hipòtesi policial que hi pretenien prendre represàlies contra ell. Els agents van identificar i interceptar el vehicle al voltant de Caldes de Montbui. El conductor va fer cas omís de la policia i va intentar embestir els cotxes dels agents en diverses ocasions. Un cop van aturar el vehicle, el segrestador va intentar empunyar una pistola que portava amagada en una ronyonera. Els agents van aconseguir neutralitzar-lo, desarmar-lo i immobilitzar-lo. L'operació ha finalitzat amb l'alliberament de la víctima i la detenció de l'agressor, que ja ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial com a presumpte responsable dels delictes de segrest i tinença il·lícita d'armes. Obrim el bloc cultural perquè la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines ha proposat als lectors el repte d'enviar postals d'estiu des del lloc on passessin les vacances, una iniciativa que pretén fomentar la lectura i l'escriptura a mà, però també vol recuperar una manera de comunicar-se i de demostrar estima que s'està perdent. Mireia Reverter, directora de la Biblioteca Joan Petit i Aguilar, ens explica com va néixer la idea.
6: Doncs en les noves tecnologies i les nous mitjans de comunicació, l'escriptura i concretament les postals ocupa un tercer quart, lamentablement, darrer lloc. I aleshores també per fomentar l'escriptura i els records vam pensar que seria una bona idea doncs, que des dels llocs on anessin les usuàries i els usuaris des dels llocs de vacances doncs, ens enviessin una postal.
1: L'aparador de la biblioteca ensenya algunes de les postals que han arribat sota el títol Un veritable tresor. Una vista del Pirineu, la imatge d'una vaca pasturant per Suïssa, les platges de Sant Antoni de Calonge, els boscos del País Basc i fins i tot una postal feta a mà per un petit lector. Des de la biblioteca no amaguen la satisfacció per com ha funcionat aquesta iniciativa.
6: Realment és necessari això tornar en este mitjà de comunicació perquè bueno, hem rebut unes 15 postals que estan penjades a l'aparador de la biblioteca i estem molt contentes i esperem que n'arriba alguna més. Però estem molt contentes perquè veiem que la nostra iniciativa ha tingut èxit i que bé, doncs, els usuaris i les usuàries doncs, han agraït no, el retorn d'aquesta tipus de comunicació.
1: Les postals es mantindran uns dies a l'aparador de l'equipament i quan es retirin passaran a formar part del fons de la biblioteca que es podran anar alimentant estiu rere estiu. Tanquem aquesta edició de l'Eix 59 d'estiu amb un repàs de l'agenda d'algunes de les activitats que podeu fer aquests dies als nostres municipis. A Sant Feliu de Codines, dimarts i dijous a les 7 de la tarda i des del centre cívic, entrenament en grup de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Assart. Les inscripcions per les curses es poden fer al web de l'Ajuntament. Dimecres, a 6:15 de la tarda, ioga en família a la biblioteca. Divendres 4 de setembre es presentarà el documental Després de tu, els camins del dol, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic. I al cap de setmana, 19a edició del Legends Trail en bicicleta. I al cap de setmana, 19a edició del Trial Legends en bicicleta. Us ho ampliarem dijous. A Castellterçol, demà dimarts, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Generalitat, mòbil serà a la plaça Prat de la Riba durant el matí. Dissabte, el Bosquet de Can Sadó, mostra de vins i caves de Catalunya. Informació de servei, també dimecres, a partir de les 10 del matí, la unitat de mòbil d'informació al consumidor visitarà Sant Feliu. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dilluns 31 d'agost. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, per Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web www.onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X. També els perfils d'Ona Codinenca. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, a la redacció Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut i fins dijous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Més de 300 milions d'euros és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carlos Cuerpos, el ministre d'Economia.
2: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, excepte a l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern és la dels peatges variables. Escoltem Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
3: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat. En total s'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40%...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom, per cert, de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. El govern català deixa clar, tot i això, que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans a l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
1: Més temes, la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota, sobretot per l'augment entre 4 i 5 dòlars els últims dies al barril de Brent. Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa de l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per a professionals perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost a l'alimentació. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de vida. Un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.

0: Bona nit a tots els oients.
1: Molt bona nit, Sílvia, Robert i els oients.
0: Bona nit, Ricard, bona nit, Robert. Avui encetem el mes de desembre i és el darrer mes de l'any i ens centrarem avui en parlar de la gestió dels canvis. Hem comentat en algun altre programa que la maduració de l'ésser humà es caracteritza pel canvi. Per on vols començar, Ricard?
1: Com sempre, si et sembla bé, per definir què és un canvi, que seria buscar una opció, deixar una cosa per situar-la en una altra, i que canviar vol dir fer una transformació important o no de tot allò que jo crec que tinc o vull fer en aquell moment.
0: Molt bé. Aquest transformar, com el podríem, diguem, explicar perquè s'entengui bé que està relacionat amb aquesta voluntat de canvi?
1: Sempre quan ens apropem a la paraula transformació, té a veure amb diferents factors que jo aniré transitant per ells fins a arribar a una opció o una decisió que jo he pogut prendre. O sigui que estaríem parlant d'un camí que té diferents parades, diferents estats, on cada un d'ells em donarà l'empenta per fer el següent i la validació, si l'he fet adequadament o no. Sí que volia començar dient que hi ha una gran diferència quan jo tinc que fer un canvi perquè m'he trobat una situació que no depèn de mi, que em ve de fora.
0: Que no ha sigut, diguem, buscada, no?
1: Ni decidida. I això em donarà una forma d'adaptació a aquesta nova situació. Aquí tindríem tots els processos de pèrdua i de dol que ens venen ocasionals des de fora. Però també hi ha uns canvis que són decidits, que són interns nostres, que tenim la voluntat de fer-ho, i és quan hom posa tot en disposició perquè aquest canvi parli de mi, parli d'una transformació veritable perquè l'he decidida. O sigui que podíem trobar de situacions que en diem trobades o situacions escollides. Això és quelcom que durant els programes hem anat definint i hem anat incluint aquest concepte.
0: D'alguna manera, tant una situació com l'altra, sigui trobada o sigui volguda, també forma part d'aquest camí, diguem, maduratiu, no?, com a persona?
1: L'única diferència que és molt important és que un canvi decidit porta una motivació inherenta en el propi canvi. Un canvi trobat, tinc que aixecar aquesta motivació a un nivell que em permeti poder fer l'acció.
0: És quan a vegades diem, no?, que fins que no passa un temps no te n'adones de tot el que t'ha aportat aquella situació que tu no has escollit però que t'has trobat.
1: Exacte. I molta gent es queda més parada en diferents estadis d'aquest camí que parlem perquè no troben la motivació suficient com per poder avançar a un altre espai, a una altra parada, a un altre poble, a un altre dintre la ruta de lo que seria el canvi. Començaríem dient que la primera factor important per fer un canvi és posar foco a allò que jo vull canviar. I posar foco vol dir posar-li paraules, delimitar la situació que visc. Jo no puc dir visc una situació dolenta, perquè aquesta paraula no implica res, no defineix res. Només és un estat que jo no m'agrada. Però cal posar-li paraules a allò que no sabem viure o allò que voldríem ser que fos d'una altra manera. Jo voldria sortir d'una situació per arribar allà. Parlant, quan més paraules hi posi, quan més la defineixi, més la focalitzaré.
0: Clar.
1: I això em donarà bastanta facilitat per poder passar el següent pas. O sigui que ja tenim una gran dificultat, que és en trobar foco allò que volem canviar.
0: També perquè ens ajuda també a fer-la petita, no?, aquella situació que a vegades ho hem comentat, no?
1: Petit i possible.
0: Clar, exacte.
1: Perquè sabem que quan fem una situació molt gran, hi ha persones que se senten incapaces de poder fer-ho.
0: Sí, que no, sembla que no tingui recursos, no?, com per poder afrontar aquella situació, no? Quan li poso foco i la defineixo, és quan començo a veure una mica quines són les capacitats que jo tinc en aquell moment i les que no tinc, doncs poder-les buscar, no?
1: Hi ha una paraula que ho defineix bastant bé, que és minimitzar.
0: Clar.
1: I això és, ho reconeixem tots, i a partir d'aquí la situació jo ja puc amb ella. Penseu que hi ha gent que parla de que la situació la supera.
0: Moltes vegades es parla d'això.
1: Quan a mi em supera una situació vol dir que jo sóc més petit que la situació. I visualment i mentalment la situació li feia tan gran que m'incapacita per poder-la traspassar. Però es tracta que davant del canvi el primer que hem de fer és posar-li paraules, definir-lo, fer aquest marc del canvi i, sobretot, detallar-ho, fer-ho petit.
0: Això em portarà a aquesta presa de consciència, que seria el següent pas, no?
1: Sí. Penseu que poder definir per fer un canvi no és fàcil.
0: No.
1: I a vegades treu de mi hores i temps per pensar-hi. Però un cop ho he pensat, hi ha un exercici que va molt bé, que és escriure-ho. Quan jo li poso grafisme, que li poso forma a l'hora d'escriure-ho...
0: I ho trec de mi, no?
1: Sí, la ment concreta. Després necessitem que tot canvi tingui una concreció que seria a través d'aquest exercici. Això pels oients que vulguin. Cada cop que hem de fer un canvi és bo escriure'l, que és el que jo vull canviar, inclús definir la situació de partida i la situació que jo crec que vull arribar. Entremig passaran coses. Segurament hauré de canviar-les i hauré de transformar-les i modificar-les, que ja això forma part del canvi, aquesta elasticitat i aquest dinamisme que té el procés de canvi.
0: I aquesta presa de consciència és la que m'ajudarà també, diguem, a conjuntament amb aquest foco, no? A passar al següent
1: sí.
0: A la següent fase, no?
1: Perquè una de les consciències que la gent pren quan fem un canvi és la funció que m'aportava la situació anterior. Com és que he estat tants anys ancorat en aquella situació? O bé, què m'ha aportat? Quins beneficis primaris o secundaris? Que sempre en parlem d'aquests dos tipus de benefici. El benefici primari és aquell que forma part de la meva biologia, del meu viure i de la meva vitalitat. I secundari és tot allò que hi entra un profit sutil, manipulador i o incapacitador.
0: El que alguna vegada el que pot passar és que amb aquesta presa de consciència aparegui el dolor, no?
1: Sí, però...
0: I podria ser que aquest dolor em faci tirar enrere, no? Vull dir, em faci frenar aquest procés de canvi, no?
1: Sí, perquè espanta.
0: Clar.
1: A més, no tenim la cultura de combatre el dolor, sinó la tenim de calmar el dolor, anestesiar el dolor. No el volem entendre, no volem entrar dintre d'ell, no volem llegir el missatge que ens porta el dolor. Estem parlant sempre del dolor emocional, que és un dolor que hom coneix perquè l'ha de poder acompanyar i treballar. I el primer indicació és sentir-lo.
0: Clar.
1: Si no,
0: o sigui que llavors el següent pas seria permetre'm, no?, sentir aquest... permetre'm sentir-lo i expressar aquest dolor emocional, no?
1: Una de les coses que ens dona molt dolor és la frustració. Quan jo no esperava trobar aquest nucli del problema meu, i resulta que jo l'havia emmascarat i me l'havia explicat, i ara quan destapo perquè faig foco, perquè me'n dono compte, resulta que el que veig no m'agrada. I em quedo com frustrat, em quedo com infantilitzat a vegades, em quedo com és possible que no m'he donat compte abans. El temps també és molt important amb la presa de consciència, i això ens connecta amb aquest dolor, que no és un dolor que no es pot aguantar, és un dolor normalitzat, necessari, útil, saludable, que és el que ens permetrà poder-lo transformar.
0: El dolor seria la ferida emocional i el patiment seria la reacció a aquest dolor, no?
1: O l'anclatge, en quedar-me allà. Hi ha gent que utilitza el dolor com una forma de viure i això es converteix en sofriment, i la gent que l'utilitza el dolor com un pas previ al canvi, que fa de llançadora.
0: És interessant aquesta diferenciació, no?
1: Clar, quan el dolor ja m'atrapa,
0: clar,
1: que forma part ja de mi, vol dir que no l'he traspassat. Està dins meu, no?, d'alguna forma. I haig de veure això com el puc començar a reduir perquè vagi sortint de mi. I una de les formes és parlant-ne d'ell. Quan les persones en parlen, aquest dolor es fa present i es disminueix. El que passa que a vegades tenim por a parlar del dolor, o tenim dolor per parlar del dolor, i aleshores, calmant-lo, ens pensem que és el silenci. I el silenci no és un calmant, al contrari, és un activador del dolor.
0: Seguim una mica en aquest itinerari. Podríem parlar d'aquesta part del desprendre'm, no? Desprendre'm d'allò que fins ara he estat utilitzant o he estat vivint i que ara ja no ho necessito, no? Seria
1: sí.
0: Aquest que havíem parlat alguna vegada del meu vell jo, no?
1: Sí. Mira, això ho resumeix molt bé, coses que vas fem habitualment tots, que és negar una situació. Bé, perquè no la reconec, i mai he parat a buscar-la, o bé perquè l'altre m'ho diu i no m'identifica. Però la negació, que és una actitud que és saludable, en tant en quant m'ajuda a poder mirar el nucli del problema, és el temps que jo necessito per donar-me en compte. Si no em dono aquest temps, jo no podré quasi canviar res. Sí que és important que no més de 6 mesos jo estigui entretingut abans d'un canvi. El problema és quan aquest canvi és crònic i mai ve, i el canvi passa a ser una il·lusió. Inclús hi ha gent que parla de canvi sense fer-lo perquè l'intel·lectualitza. I es creu que explicant que farà un canvi ja l'ha fet. I això és un error que cada cop ens fa més mal, perquè ens incapacita molt. Aleshores, el que em preguntaves en quant a aquest vell meu jo té a veure amb tot allò que jo era, que ja no sóc o que no vull ser, però que en canvi em té atrapat en aquell punt. Perquè, clar, no fer canvis també ens aporta un benefici que a vegades la gent no diu, com és no arriscar, no prendre decisions.
0: No equivocar-te, que a vegades...
1: No equivocar-me. No tinguer que reparar res que no vull en aquests moments, clar. No puc. Passar de puntetes sobre una situació que per mi és més incòmoda. Sí? No poso límits. No explico qui sóc jo. No em faig visible. No em faig present. Clar, el no canvi m'anul·la de tot això. I em posa darrere d'una cortina que la gent ni em veu. Pues, potser sí que a vegades a la vida necessitem estar en aquest aïllament natural que és em vull retirar per poder buscar de quina forma vull tornar a sortir en el camí de la vida per viure d'una altra manera. Però si en aquest aïllament anomenada cova jo m'hi quedo molta estona, potser em perdré masses coses i ja no les podré recuperar. Pues, aquest aïllament que és terapèutic, necessari per un canvi, que és per preparar-me per al canvi, hi ha gent que s'hi queda d'una forma crònica i, o massa temps, i això li impedeix poder fer el canvi. Penseu que per fer el canvi hem d'estar al mig del camí de la vida, a sota el sol, hem d'estar visibles i hem de fer-ho possible. En la qual haig de tindre l'energia suficient, la ment preparada, clara, i l'emoció a punt de fer-ho, que m'ajudi a fer-ho. Clar, posar tot això en ordre...
0: No és fàcil.
1: Per això hi ha tanta resistència al canvi. Que la gent parla de por al canvi. Però jo no diria que l'emoció por és la més responsable de no el canvi. És la por a perdre tot això, no el canvi. Perquè el resultat del canvi no el sé. Però jo no puc tindre una por d'alguna que no sé. Puc tindre potser una imaginació. Però la por sempre és del que sé. I quan hem de fer canvis hem de renunciar a coses, a persones, a relacions, a petits desitjos, i amb allò és això que em fa por. Té molt que veure amb la pèrdua, no tant amb el que vindrà.
0: A vegades hi ha aquesta dificultat d'encarar-ho, no? Que és una mica el que ara estem parlant d'aquest itinerari, no? Perquè a vegades tu estàs en una situació que has de canviar alguna cosa, no? I no saps molt bé per on començar, no? Que potser això que tu deies, no? De començar a posar foco, d'escriure, seria el primer pas, no?
1: Sí, compartir-ho, posar-hi paraules, buscar persones que m'ajudin, fer un entorn que es pugui parlar del canvi. És provocar el canvi, promocionar-lo, fer-lo present. I el canvi, quan l'amaguem i el vivim sols, normalment no és un canvi. No es produeix amb tota aquesta llum que parlava.
0: Perquè aquí també hi hauria aquesta part d'entendre i comprendre, no? Tant a mi com als altres, no? Que ens han portat a aquella situació i d'alguna forma també tolerar-la i acceptar-la, no? Que a vegades ens costa també, inclús a nosaltres mateixos.
1: I perdonar-nos també de tot allò que jo he fet fins ara, que pensava que ho feia un fi de bé, i resulta que he pogut malmetre algun tipus de relació o la confiança d'algú, o potser l'opinió o el judici que he fet cap als altres, i tot això són canvis molt petits, però que són molt grans amb la conducta humana. Jo sempre diria que la persona, quan ve disposada a fer un canvi, jo sempre dic, comença per lo petit, comença per lo fàcil. No te'n vagis a un canvi difícil sense haver passat aquest graonament d'arribar a aquests nivells de canvi. La gent tenim poc acostum a començar per lo fàcil. Creiem que fent lo difícil hem conquerit quelcom més. I veiem que no, que ens hem perdut altra vegada moltes coses. Però hem de tindre un pensament matemàtic, de petit a gran. 1, 2, 3. Hem de fer una progressió de tamany. I això ens dona força, ens dona capacitat, ens motiva per passar el següent graó i el següent graó. I tothom o la gent funciona per nivells. Bàsic, avançat, progressat, etc. I això fa que la persona se senti en un camí, se senti focalitzada, se senti acompanyada i que va a un lloc, que porta a un destí.
0: També hi ha un aspecte que volia comentar en aquest procés, que seria també acceptar que jo puc canviar, no? Perquè no sé d'on ha sortit que moltes vegades sembla que no puguem fer, no?, aquest canvi. I sobretot quan potser també estàs en parella, no?, que has creat una parella i que arriba un moment en el qual potser tu vols fer canvis i tens aquesta por o penses que, no, clar, ara com canviaré, no?
1: Sí, però fixa que sempre va lligat a la pèrdua.
0: Sí.
1: Que puc perdre, que puc guanyar. I hem de sortir d'aquest binomi perdre, perdre-guanyar, per posar-nos al binomi de la realitat, de tot allò que dèiem, vull fer un canvi en benefici, no només meu, també teu. Amb els canvis hem de molt en compte aquesta corresponsabilitat emocional cap a l'altre. Que quan fem un canvi, tot canvi que fem repercuteix a l'entorn. Aleshores, hi ha un recurs que sempre indico, que és que informen. En aquests moments vull fer un canvi amb respecte a això. I aquest canvi passarà per... Tindrà un aïllament personal, llegir-ho, donar-me en compte, prendre consciència, comunicar-t'ho, diàleg, i en parlarem, si et sembla bé. Però no quan jo vulgui, quan tu també estiguis preparat o preparada. I buscar aquest punt d'acord per fer el canvi. El canvi mai és sol. Sempre arrosseguem a persones i a situacions laborals, socials, del tipus que siguin.
0: També aquest aspecte del perdonar i deixar anar, no? De ser capaç, diguem, de lo que tu deies, no? De que algo que fins ara pues, m'ha funcionat, ara pues, ho deixo anar i no me quedo aferrada, no?, amb això.
1: Per exemple, hem d'explicar els motius per als quals volem fer el canvi, quin és el pensament que creiem que això ens ajudarà, si aquest pensament està validat o és un desig meu que forma part d'un somni, o realment ens portarà a un lloc que ens madurarà. Penseu que el canvi té que anar dirigit sempre a aconseguir una millora i a viure amb més millor benestar. No vol dir amb més coses o amb menys coses, sinó que els individus que estan compromesos al canvi obtinguin a nivell col·lectiu una millora. No només personal, sinó també grupal. O sigui que hem de començar a entendre que el canvi té una repercussió, té una ressonància en l'entorn. I ens som responsables de com aquest canvi ressona a l'entorn.
0: Aquí parlaríem d'aquest donar i compartir, no?
1: Sí, i d'aquest terme que tant parlem del bé cap als altres, no? Aquest bé comú. Que tant aquest valor nou que vam parlar a l'últim programa, doncs aquest valor vol dir que quan jo faig una acció no només en recau a mi, sinó també que en recau a tu, a tu i als altres. Això és un canvi, canviar aquesta creença, perquè la gent més pensa que canviar són actituds, canviem idees, canviem pensaments, canviem creences que he tingut heredades o no, o incorporades perquè hem volgut i les podem canviar. Que la persona humana té un gran valor, que és el canvi, i que és autònoma per canviar tot allò que vulgui canviar. Sempre buscant el benestar propi i aliar. Amb aquestes característiques, el canvi sempre suma, sempre aporta una millora.
0: A mi m'ha passat algunes vegades, no?, a nivell personal, de que he pres decisions que només m'afectaven a mi en un inici, no?, i que molta gent s'estranya de que a certes edats, no?, ara darrerament he canviat de lloc de viure, no? I la gent em diu, i ara, a aquestes edats, te'n vas a viure en un altre lloc? I jo sempre ho he viscut com a algo positiu, no? Que aquest canvi a mi em portarà a altres experiències, a altres vivències, altres coneixements, coneixeré altra gent, i sempre he tingut la sensació de que és algo positiu per mi, no? Però sí que em trobo moltes o sigui, per part del meu entorn, no? Moltes opinions de que, com que ara ja aquesta edat que tinc, ja segons quins canvis ja no toquen, no? I sempre m'ha sorprès això.
1: Està bé. Hem de tindre en compte que el canvi sempre és bo, no hi ha cap edat per fer un canvi. Hi ha necessitats humanes que a vegades decidim o ens obliguen a fer un canvi, si tant si són triades com trobades, per poder tindre un equilibri de la meva vida. Això és, ni és discutible, ni és opinable, ni cal que ningú doni cap permís per fer-ho. Però quan fem un canvi i la gent opina, és que ja som factor mirall.
0: Ah, això és interessant.
1: Després, no va amb nosaltres. No és algo que m'hagi fet de càrrec jo. És l'opinió d'algú que a través del meu canvi s'ha vist ella, s'ha reflexat. I aleshores parla d'ella o d'ell. En cap cas parla de mi. Per exemple, jo no tindria el valor, em faria molta mandra, jo en aquests moments no podria fer una mudança, no tindria la força física per fer-ho. Fixa que parlen d'ells, mai de mi, perquè a vegades ni ens coneixem.
0: Sí, sí, és veritat.
1: O tenim la persona molt llunyana, com per arribar a fer aquest valor, aquest judici, tan important que només parlem de nosaltres. O sigui que quan algú parli del nostre canvi, un recurs és el silenci, l'escolta activa, escoltar la persona, perquè en aquell moment només escoltant-la ja fem aquest acompanyament bonic. No cal ni convèncer-la. I és que tampoc m'ho demana. Només demana una expressió en fons del que hem fet.
0: I al final, una mica d'aquest itinerari, d'aquest procés de canvi, no? Podríem trobar aquesta plenitud, no? D'haver fet alguna cosa que...
1: Sí, definir-ho com benestar.
0: Com benestar.
1: Sí, però amb la condició que aquest benestar el puc modificar d'aquí un temps, si no m'agrada. Perquè el benestar caduca. No és crònic. I després hi ha molta gent que diu, ara que havia arribat aquí, ara que tenia feina fixa, ara que havia acabat de pagar el pis, m'ha passat això. Perquè la gent es pensa que quan acabem una sèrie d'obligacions, el benestar és sempre. I això és un error que ens ha fet creure en aquesta societat del benestar, que dura sempre, i no sempre. És a moments. A més, tindre la idea de que el benestar és a moments és un canvi. Perquè mai em frustraré. Per aquell minut disfrutat, aquell minut vist, ja he arribat al canvi.
0: Molt bé. Molt bé, Ricard. Et sembla que donem pas al resum de lo que hem anat parlant avui?
2: Què ens emportem?
0: Molt bé, pues, interessant aquest itinerari de la gestió del canvi, no? Que... Bueno, que potser ara podem resumir perquè s'entengui que és aquest procés, aquest itinerari, no?
1: Sí, hem parlat que el canvi és algo voluntat o trobat, necessito fer-ho o no, o m'he trobat, que això ja marcarà una mica tota la meva motivació per fer el canvi. És important posar mirada focalitzada, fer petit la situació, que això es fa a través de les paraules, de l'escriptura, de prendre atenció amb el que estic vivint. A vegades en cal anar amb un bon amic, amb un familiar, amb un professional, amb una comunitat, a poder dir, em trobo d'aquesta manera, i fer la proposta de com m'agradaria sortir d'aquí. La proposta sempre és personal, mai ha de vindre de fora. O sigui que hem d'evitar l'hauries i el tindries, perquè això no parla de mi, parla de tu. I aleshores el canvi passa sempre per mirar un passat, que és on jo vaig començar a adquirir aquestes costums, aquestes conductes, per mirar on estic avui, que això ja em dona un grau d'evolució, i per veure on puc anar, que això em dona un grau de maduració. O sigui que l'ahir és ja viscut, això no puc modificar-ho, al contrari, ho puc integrar-ho per poder-ho modificar. El present és l'avui, que és on estic en aquests moments, amb el qual me'n dono compte del camí, i on vull anar me'n dono compte de si vull madurar, que vol dir transformar, actualitzar allò que jo penso que haig de fer. El canvi sempre ens porta a benestar i si no ens el porta és que ens hem equivocat a l'hora de dissenyar aquest camí o aquesta ruta del canvi.
0: Hauria de tornar enrere i
1: sí, replantejar.
0: Nou, no? Tornar... Aquest focus potser que no està ben definit, no?
1: Sí, potser movia un desig, no movia el canvi, potser movia una imitació em vull semblar al pare, em vull semblar un amic, i que no és el canvi que jo he decidit. I per això el canvi sempre no ha de venir mai de hauries de fer un canvi, perquè no el sento ni el podré integrar. El canvi sempre és una opció personal i és una opció que haig de definir i dissenyar-la acompanyat, eh? Puc fer-me acompanyar per fer aquest disseny. L'important és que quan jo arribo a un lloc que considero que és el final del canvi, que hem d'entendre que aquest mai és el final, que sempre hi ha una segona etapa que ens pot donar flexibilitat a la situació, ens pot donar menys comoditat, no cal quedar-nos instal·lats en llocs que ens moren i viuen constantment, i que el ser humà està preparat per al llarg de la seva vida fer aquests canvis fins a la mort. O sigui que veurem gent que al final de la vida encara pot fer canvis interns i externs.
0: Aquesta és la bona notícia, no? Que sempre podem estar canviant, no?
1: I entendre que el canvi és possible. Ningú, jo no puc. Tu pots el que tu puguis fer, que el canvi s'ha de fer de petit a gran, que ha d'haver una progressió en el canvi, que el canvi ha d'estar dissenyat, que m'haig de despedir de coses, que el canvi va molt lligat al dol i que el canvi té que veure amb aquesta sortida nova a través del camí de la vida després d'haver parat un temps per berenar i prendre aigua en una font em dona aquest espai de seguir l'excursió.
0: Molt bé. Molt bé, fantàstic. Doncs ja hem arribat al final del programa. Gràcies, Ricard, gràcies, Robert.
1: Gràcies a vosaltres, als oients.
0: Gràcies als oients. I avui tancarem amb una cançó que segurament ens farà aixecar de la cadira, perquè una cançó que darrerament sentim bastant sovint a tots els mitjans, que és de la Carol G, Si yo te hubiera conocido. I al proper programa farem un repàs d'aquests darrers mesos, octubre, novembre, incloent també el canvi, per fer aquest itinerari de la diversitat, valors i canvi. Pues endavant, Robert. Gràcies.
3: ¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. Avui, per cert, el govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals any per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: Avui s'ha anunciat, per cert, els actes de la Diada de l'11 de setembre recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats. El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea de la unitat d'acció de la societat que fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Lorena Nogal, la cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa està dins...

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dilluns 31 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Mollà aprova la modificació urbanística que permet regularitzar i fer créixer el polígon al Prat i la possible ampliació de l'escorxador. Indignació a Mollà per un nou vessament de residus carnis d'un camió de l'escorxador. La Policia Nacional allibera a Caldes la víctima d'un segrest vinculat al narcotràfic.

0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Bona tarda, comencem el darrer Eix 59 d'agost al Moianès, on un dels projectes més debatuts d'aquest mandat a Moià ja té llum verda. El ple de l'Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment la modificació urbanística per regularitzar el polígon industrial al Prat, ampliar en 1,1 hectàrees la seva capacitat i obrir la porta a l'ampliació de l'escorxador i a la construcció d'una planta de biogàs pública. Ens ho explica en Jordi Givert.
2: La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, la qual governa amb majoria absoluta, i l'abstenció del Partit Socialista, mentre que Junts i la CUP van votar-hi en contra. La sessió es va poder celebrar finalment després que el passat 29 de juliol s'hagués de suspendre a l'últim moment a causa d'un ciberatac als sistemes informàtics municipals. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, valorava positivament fer un pas més en el que defineix com l'única opció per regularitzar el polígon industrial.
3: És l'única proposta que hi ha sobre la taula que té viabilitat. Després de molts anys, des de l'any 99, intentant regularitzar aquest polígon, per fi tenim un projecte que ho permet. A més, fem aquesta ampliació del on hi haurà una ampliació d'activitats de l'escorxador. No serà un augment de sacrifici d'animals, ni pot créixer aquest escorxador com a tal, sinó que són activitats noves, queden definides, queda definit per fi la superfície que ocuparan. Aquestes ampliacions ocuparan 27.000 metres quadrats. Per tant, molt lluny de totes les dels rumors i de totes les oposicions que s'han fet en aquest projecte.
2: El projecte ha tornat a desencadenar protestes veïnals a les portes del consistori durant el passat ple de dimecres. Guiteras defensava que l'ampliació de 27.000 metres quadrats de l'escorxador no augmentarà el sacrifici d'animals, sinó que es destinarà a nous usos, com ara la recuperació del teixit per l'ús mèdic.
3: Com, per exemple, la part biomèdica, que, de la qual ens fa molta il·lusió i n'estem molt convençuts de que serà un èxit acaparador perquè permetrà aprofitar teixits animals dels animals sacrificats a l'escorxador, doncs per fer investigació biomèdica i per portar solucions, com és el cas d'utilitzar la sang per fer heparina. Per tant, portar un centre d'aquestes característiques a Moià, doncs ens posa en el món de la ciència, ens posa en el món de la investigació científica.
2: Sobre la planta de biogàs, que rebrà fons europeus Next Generation i l'executaran abans del desembre del 2028, en terrenys cedits pel mateix escorxador, el Vall assegura que serà una instal·lació petita i sense pudors que permetrà reduir la factura energètica local.
3: És una digestió anaeròbica, per tant, sense contacte amb l'aire, no generarà fums, no generarà pudors, i a més, les poques pudors que podria generar a l'hora de rebre les mercaderies, doncs, evidentment, es posaran totes les mesures, i així es veurà en el plec de condicions tècniques que tindrem en breu, en poques setmanes, com es posen tots els mitjans perquè no hi hagi cap tipus d'incidència d'olors ni de pudors. És una gran solució en el nostre cas perquè és una planta petita, perquè només gestiona la matèria orgànica que genera doncs, el municipi de Moià a través de la fracció orgànica de totes les cases, els residus de la indústria alimentària, no hi haurà residus de cap escorxador ni el de Moià ni el del lloc que ho hem dit per activa o per passiva i això es veurà en els documents.
2: Per contra, des de la plataforma Moianès pel decreixement recorden que la consulta popular d'aquest any, 1.487 persones, un 89% dels votants, van dir no a aquest projecte. El col·lectiu alerta que la planta tractarà 24.000 tones anuals i diuen que els fangs i residus vindran majoritàriament del mateix escorxador, contradint el que especificava l'alcalde de Moià, i denuncien que els motors emetran fums de forma contínua, unes crítiques que a nivell polític s'hi han afegit les dels grups de l'oposició, Junts i la CUP. Maria Tarter, regidora juntaire, explicava el posicionament del seu partit en el passat ple municipal.
4: El problema és la decisió inicial de l'alcalde o de la Moià o de l'equip de govern, no sé qui assignar-los o tots junts, de vincular les tres coses. De vincular la regularització amb una ampliació i amb la planta de biogàs. Que s'ha de regularitzar la situació del polígon del Prat, urbanística, això tots hi estem d'acord. De fet, per això no s'ha pogut recepcionar, perquè urbanísticament no està bé. Per tant, cap problema. Si es vol aprofitar que l'escorxador va comprar l'any 2022 el terreny colindant i, per tant, aplica el famós article 1.14, d'acord. però per fer-ho cal crear un nou polígon de 10,7 hectàrees i 2,5 de serveis tècnics per a la planta biogàs per compensar la mancança de 800 metres quadrats d'equipament, que hi ha en algun document que està estipulat així, doncs no, per nosaltres no.
2: Per la CUP de Mollà, Laxmi Roset recordava que l'equip de govern està premiant una empresa que no està fent les coses bé i posava l'exemple al vessament de residus carnis pels carrers de Mollà d'aquest dijous passat.
5: A nosaltres el que ens fascina és que qualsevol altre ciutadà del nostre poble farà una infracció i l'únic que rep és penalització, i en canvi aquí un empresari està abocant embassaments que després qui ho neteja són els bombers, o sigui que sobre gastem recursos públics en netejar aquests abocaments, i encara el que es fa públicament és premiar-lo davant de tothom, deixar-li ampliar per set el seu negoci.
2: Les entitats opositores ja han anunciat que presentaran al·legacions massives durant el període d'exposició pública.
1: I no marxem de Mollà, ja que el municipi viu amb indignació un nou vessament de restes d'animals i males olors al mig del nucli urbà. Els fets van tenir lloc dijous al migdia, el dia següent del ple municipal que ara comentàvem, quan un camió que transportava material biològic de l'escorxador Masia Tero va perdre part de la càrrega a la via pública. L'Ajuntament s'ha pronunciat i ha anunciat que prendrà mesures. Ens ho amplia de nou en Jordi Givert.
2: Tot plegat va obligar els bombers i a la policia local a fer tasques de neteja. L'Ajuntament de Mollà ja ha anunciat que presentarà denúncia als fets per exigir una investigació i depurar responsabilitats, mentre que l'alcalde, Dionís Guiteres, ha qualificat la situació com un accident que es pot evitar.
3: Per tant, el que s'ha de fer és que no hi hagin aquests vessaments, per tant, responsabilitzar l'empresa de transports i l'empresa que genera aquests residus, que en aquest cas és l'escorxador, doncs a que es compleixin les normatives, que aquests accidents no passin. Segurament són accidents humans, doncs s'han de corregir els procediments, però això ho veurem amb l'investigació que ha posat en marxa els Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Medi Ambient han agafat la investigació d'aquest cas. Per tant, nosaltres l'únic que podem fer com a Ajuntament és ajuntar-nos, a adherir-nos a aquesta investigació.
2: Des de l'escorxador, segons l'Agència Catalana de Notícies, admeten que les coses no es van fer bé, tot i que aleguen que el transport anava a càrrec d'una empresa subcontractada a qui també han denunciat. Des de l'Ajuntament han demanat que l'empresa responsable assumeixi els costos de la neteja i que s'evitin aquests vessaments d'un trajecte que es fa diàriament i que en els últims anys s'han donat 4 episodis de vessaments de restes animals.
3: I bé, doncs aquesta és la qüestió, rescabalar-nos dels costos que s'hagin generat per la neteja. I, per altre cantó, doncs que aquests procediments tècnics que impliquen responsabilitats personals de la persona que obre o tanca la porta del camió, que la tanqui bé, que les descàrregues o les càrregues es facin com s'han de fer, perquè no tornem a tenir un episodi desagradable com aquest. No ha passat res, no ha contaminat el medi ambient, no, però bé, no és gens agradable trobar-te a la carretera o passar amb el cotxe i embrutar les rodes i arribar a casa i que aquesta pudor, aquesta furtor que faci, doncs la tinguis a casa. Per tant, això és el que hem d'evitar i això és el que l'Ajuntament vol que no torni a passar.
2: Per la seva banda, la plataforma Moianès pel Decreixement ha remarcat a xarxes que no es tracta d'un cas aïllat i recorda que ja han presentat 3 denúncies anteriors a les agències de Salut, Residus i Agricultura per incompliments en el transport d'aquesta mena de residus.
1: Arran d'aquest fet, la CUP va penjar un vídeo on la regidora de Mollà, Laxmi Roset, explicava la situació. Ella mateixa denuncia haver rebut múltiples comentaris masclistes arran d'aquesta publicació a les xarxes socials, que fins i tot s'ha fet viral.
2: Roset ha lamentat que es tracti d'una situació que no només l'afecta a elles, sinó que també pateixen moltes dones que se senten condicionades a exposar-se a les xarxes en política o a participar-hi plenament.
5: A mi el que em feia por, que és el que vaig expressar jo després en un tuit, és que es normalitzés doncs, poder expressar aquest tipus de comentaris masclistes a una dona jove a les xarxes, perquè no me passa només a mi, li ha passat a, moltes altres dones joves sempre que s'exposen per xarxes socials, sobretot quan s'exposen, fan un posicionament polític d'esquerres. De cop, tot de comentaris comentant el seu cos, sigui anant a la seva foto de perfil i comentant-li el cos, o a les companyes d'arran, sempre que hi ha una portaveu que és una noia, també comentaris tots masclistes.
2: Roset lamenta que atacs com aquest expulsen a les dones del debat polític a les xarxes socials, que les exclou d'un espai on se les cosifica.
5: Llavors, clar, o sigui, això dissuadeix a les dones d'expressar-se políticament a les xarxes socials. I, per desgràcia, ara mateix a les xarxes socials hi ha un diàleg, hi ha una batalla cultural pel discurs polític. Llavors, una altra vegada ens passa el mateix, quedem més allunyats, o sigui, se'ns priva d'un espai, en aquest cas, que nosaltres voluntàriament l'abandonarem, no? si se'ns converteix en un objecte sexual, però vull dir que al final ens està condicionant la nostra participació democràtica, que és un dret fonamental, i en aquest sentit doncs, ens vem, bueno, això a mi em feia patir molt que es normalitzés.
2: Des de la CUP han fet un seguiment del que ha passat amb una publicació feta, a més, des d'un compte local del partit, en aquest cas de CUP Moià, i alerten que la reacció que s'ha fet viral a les xarxes venia de comptes vinculats a l'extrema dreta.
5: Hem vist que, bàsicament, és un exèrcit de perfils d'extrema dreta que estaven fent aquests comentaris supermasclistes, i aquí només volíem assenyalar a nosaltres que almenys serveixi perquè es retrati allò que com a Esquerra Independent portem temps denunciant, que és que aquells qui assenyalen, no?, que catien l'odi dient que els immigrants són uns masclistes i ens posen en perill i tal, després ells han fet exactament el mateix que hem vist una dona jove d'esquerres. Vull dir que quedi una mica retratada també la seva faceta.
2: El partit també s'ha pronunciat al respecte, condemnant rotundament els atacs i la violència masclista exercida contra la seva regidora, com també la violència racista, que es desprèn dels comentaris que hi ha en aquesta publicació.
1: Gràcies, Jordi. Seguim amb més qüestions. La Policia Nacional ha alliberat a Caldes de Montbui un home que feia 10 dies que estava retingut contra la seva voluntat, arran d'una disputa per la pèrdua d'un carregament de més de 500 quilos de cocaïna. La víctima, que presentava signes evidents de violència per haver estat colpejada de forma reiterada, es trobava amagada en una nau industrial de Sabadell i va ser rescatada quan el segrestador la traslladava en cotxe cap a una zona aïllada. El segrestador, que duia un arma, va ser detingut. Les imatges enregistrades per la mateixa Policia Nacional i que podeu recuperar al web d'Ona Codinenca mostren que la detenció es va produir a l'entrada dels barris de Can Valls i Torrenagrell, a Caldes. Els fets van passar a mitjans d'agost, però la Policia Nacional ha fet públics els detalls aquest dijous. La investigació comença amb el segrest, segons explica en un comunicat la Policia Nacional, que es produeix després de la pèrdua de la droga que s'havia de transportar per carrer

0: també on era la càrrega. Les gestions policials van permetre detectar una nau industrial situada a Sabadell on se sospitava que mantenien amagada aquesta víctima. Davant la pressió policial al voltant de la nau, el sospitós va abandonar el local emportant-se el retingut en un vehicle cap a una zona muntanyosa i apartada, amb el pretext de deixar-lo lliure, tot i que es manté la hipòtesi policial que hi pretenien prendre represàlies contra ell. Els agents van identificar i interceptar el vehicle al voltant de Caldes de Montbui. El conductor va fer cas omís de la policia i va intentar embestir els cotxes dels agents en diverses ocasions. Un cop va aturar el vehicle, el segrestador va intentar empunyar una pistola que portava amagada en una ronyonera. Els agents van aconseguir neutralitzar-lo, desarmar-lo i immobilitzar-lo. L'operació ha finalitzat amb l'alliberament de la víctima i la detenció de l'agressor, que ja ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial com a presumpte responsable dels delictes de segrest i tinença il·lícita d'armes. Obrim el bloc cultural perquè la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines ha proposat als lectors el repte d'enviar postals d'estiu des del lloc on passessin les vacances, una iniciativa que pretén fomentar la lectura i l'escriptura a mà, però també vol recuperar una manera de comunicar-se i de demostrar estima que s'està perdent. Mireia Reverter, directora de la Biblioteca Joan Petit i Aguilar, ens explica com va néixer la idea.
1: Doncs en les noves tecnologies i les nous mitjans de comunicació, l'escriptura i concretament les postals ocupa un tercer quart, lamentablement, darrer lloc. I aleshores també per fomentar l'escriptura i els records vam pensar que seria una bona idea doncs, que des dels llocs on anessin les usuàries i els usuaris des dels llocs de vacances doncs, ens enviessin una postal.
0: L'aparador de la biblioteca ensenya algunes de les postals que han arribat sota el títol Un veritable tresor. Una vista del Pirineu, la imatge d'una vaca pasturant per Suïssa, les platges de Sant Antoni de Calonge, els boscos del País Basc i fins i tot una postal feta a mà per un petit lector. Des de la biblioteca no amaguen la satisfacció per com ha funcionat aquesta iniciativa.
1: Realment és necessari això, tornar a aquest mitjà de comunicació perquè hem rebut unes 15 postals que estan penjades a l'aparador de la biblioteca i estem molt contentes i esperem que n'arriba alguna més. Però estem molt contentes perquè veiem que la nostra iniciativa ha tingut èxit i que bé, doncs, els usuaris i les usuàries doncs, han agraït el retorn d'aquesta tipus de comunicació.
0: Les postals es mantindran uns dies a l'aparador de l'equipament i quan es retirin passaran a formar part del fons de la biblioteca que es podran alimentant estiu rere estiu. Tanquem aquesta edició de l'Eix 59 d'estiu amb un repàs de l'agenda d'algunes de les activitats que podeu fer aquests dies als nostres municipis. A Sant Feliu de Codines, dimarts i dijous a les 7 de la tarda i des del centre cívic, entrenament en grup de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Sart. Les inscripcions per les curses es poden fer al web de l'Ajuntament. Dimecres, a 6:15 de la tarda, ioga en família a la biblioteca. Divendres 4 de setembre es presentarà el documental Després de tu, els camins del dol, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic. I al cap de setmana, 19a edició del Legends Trail amb bicicleta. I al cap de setmana, 19a edició del Trial Legends amb bicicleta. Us ho ampliarem dijous. A Castellterçol, demà dimarts, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Generalitat, mòbil serà a la plaça Prat de la Riba durant el matí. Dissabte, al Bosquet de Can Sadó, mostra de vins i caves de Catalunya. Informació de servei, també dimecres, a partir de les 10 del matí, la unitat de mòbil d'informació al consumidor visitarà Sant Feliu. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dilluns 31 d'agost. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, per Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web www.onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X. També els perfils d'Ona Codinenca. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, a la redacció Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut i fins dijous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats d'explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors d'Alemanya ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró de l'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou en la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantindrà el viatge a Kiev, a Ucraïna, tot i l'avís que li han fet arribar de l'ambaixada espanyola sobre l'increment d'atacs russos a la capital ucraïnesa. Finalment, però, viatjarà amb una comitiva més petita de la prevista inicialment. Collboni argumenta que la intenció de Rússia és aïllar Kiev a través dels bombardejos i que per aquest motiu manté intacte el compromís de visitar el país en guerra aquest dijous, dia 3 de setembre. 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat en puntes de fins a 150.000 vehicles en alguns punts. Per això són les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern. Una d'elles, si més no, és els viatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, el seu... Una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.

0: Benvingudes i benvinguts sigueu els que ens escolteu per la ràdio i els que ens escolteu a la carta. Avui, Mots pel 21, engeguem un nou programa. Una habitació amb vistes. Un espai en què, més que no pas parlar, el que farem serà mirar. Mirar amb calma, amb curiositat i fins i tot amb aquell punt d'ironia que ens recorda que el món és massa gran per entendre'l, però massa petit per no mirar de fer-ho.
1: Avui obrim la porta d'aquesta habitació imaginària. No hi ha parets, no hi ha sostre, però hi ha vistes. Vistes a històries inesperades, a petites revelacions quotidianes que passen de llarg si no les mirem dues vegades. Aquí, cada objecte és un indici, cada silenci és un personatge, cada convidat, com també vosaltres, que ens escolteu, és una finestra que val la pena obrir.
2: En aquest programa no us prometem res que no sigui autenticitat. Potser trobareu humor, potser poesia, potser només la companyia invisible d'una veu mentre feu camí, mentre cuineu, o mentre simplement busqueu un moment de calma. Però això sí, sempre hi haurà vistes. A vegades a llocs llunyans, a vegades a racons íntims que només s'il·luminen quan algú posa paraules al que sent.
0: Doncs això, una habitació amb vistes vol ser un espai radiofònic que combini la intimitat de la paraula amb una mirada oberta a la poesia, l'art, la música, la cultura i la llengua. El títol simbolitza aquest doble impuls, l'habitació com a lloc de reflexió personal i les vistes com a finestra a diverses sensibilitats, creacions i formes d'expressió.
1: El programa us convida a vosaltres, oients, a entrar en aquest espai acollidor des del qual descobrirem i contemplarem el paisatge cultural en tota la seva amplitud.
2: Així que aixequeu les persianes, respireu fondo i deixeu-vos portar. Comença una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: I comencem pel principi de tot, el títol. Per què hem triat aquest títol? Perquè fa referència a l'obra literària Una habitació amb vistes, d'Edward Morgan Foster, que tracta sobre la llibertat, la sensibilitat i la descoberta personal i cultural. Això connecta molt bé amb l'esperit del programa. Descobrir, pensar i emocionar-se a través de la cultura. En definitiva, Una habitació amb vistes és un títol suggeridor perquè combina intimitat i obertura, reflexió, inspiració, mirada interior i projecció cultural. I és exactament allò que vol oferir el nostre programa, dedicat a la literatura, l'art, la música, la cultura i també la llengua.
1: E.M. Foster, que va néixer a Londres el 1879 i morir a Coventry el 1970, és a dir, amb gairebé 100 anys, va estudiar literatura clàssica i història a Cambridge. Va completar la seva formació amb llargues estades a Itàlia i a Grècia, on l'ambient amb què es va trobar, més desinhibit i tolerant, el va captivar, perquè contrastava enormement amb la rigidesa i la formalitat excessiva que havia conegut fins aleshores a Anglaterra. Tot i que Foster no li acabava d'agradar formar part del grup d'intel·lectuals, cosa que en aquella època era ben habitual entre la gent que volia influir en la societat, era un assidu del grup més conegut de l'època, el grup de Bloomsbury, on es relacionava amb personatges de la talla de l'escriptora Virginia Woolf o de Maynard Keynes, el famós economista que encara ara s'estudia a totes les universitats del món. Foster va ser un escriptor que observava amb precisió el conflicte que hi ha entre les persones que fan cas a la raó i les que segueixen els dictats del cor. Mentre les primeres s'aferren a la rutina i a les convencions ridícules, les segones, les que fan cas al cor, donen ales als seus sentiments i, sobretot, no es deixen intimidar pels prejudicis i els formalismes, cosa que defensaven i vivien intensament els membres del grup de Bloomsbury. A banda de la novel·la de què parlem avui, Foster va escriure obres ben conegudes, com ara Passatge a l'Índia, Retorn a Howards End o Maurice, totes tres dutes al cinema als anys 80 i 90.
0: I si parlem de la novel·la, hem de parlar una mica del resum, de la trama d'aquesta novel·la. La novel·la ens parla de la Lucy, una encantadora joveneta anglesa que està fent el gran tour pel continent, acompanyada per la seva cosina gran, l'estricta i queixosa senyoreta Bartlett. En arribar a Florència comencen els disgustos. L'habitació amb vistes a l'Arno que havien reservat, incomprensiblement, no està disponible. Dos hostes de la mateixa pensió, el jove George Emerson i el seu estrafolari pare, s'ofereixen a canviar-los les habitacions, a la qual cosa, d'entrada, elles es neguen. Però la intercessió del reverend Biff fa que finalment hi accedeixin. En aquesta ciutat italiana, on l'alegria mediterrània fa oblidar els prejudicis victorians, un sorprenent joc de malentesos suscitarà el despertar a l'amor dels dos joves protagonistes. Malauradament, tard o d'hora, la Lucy haurà de tornar a la correcta Anglaterra i decidir si vol viure en la perfecta correcció o si s'estima més abraçar la vida amb totes les seves imperfeccions.
1: Si us heu fixat, l'Esther ha parlat del Gran Tour. Potser que en fem 5 cèntims, oi, Esther?
0: I tant que sí. Vinga, endavant.
1: El Gran Tour era un viatge que feien sobretot els joves de famílies riques i aristocràtiques, especialment les angleses, com a part final de la seva educació. No era un caprici, ni unes vacances. Era gairebé una obligació social. Si volia ser considerat una persona culta, refinada i preparada per ocupar càrrecs importants, havies de fer aquest viatge. El recorregut podia durar des d'uns quants mesos, fins a anys, i seguia unes etapes força definides. França, per exemple, era una parada habitual, en París com a gran centre cultural, però el cor del Gran Tour era Itàlia. Ciutats com Roma, Florència, Venècia i Nàpols eren essencials perquè representaven el bressol de la cultura clàssica. Allà els viatgers visitaven ruïnes romanes, obres d'art, palaus, esglésies, i estudiaven història, arquitectura i pintura. Aquest viatge també servia per aprendre idiomes, fer contactes internacionals i adquirir obres d'art o llibres que, un cop tornaven a casa, demostraven el nivell cultural i el prestigi social del viatger. Amb els canvis polítics i socials del segle XIX, el Gran Tour va anar desapareixent. Però fixeu-vos, el Gran Tour va ser el que va posar les bases del turisme cultural modern i va contribuir a difondre l'interès per l'art i el patrimoni europeu. En definitiva, el Gran Tour no només era un viatge, era una manera d'entendre la cultura i la formació professional.

0: El mirador.
1: Avui, en aquest apartat del programa, ens endinsem en el llibre i farem un tastet d'alguns fragments. A veure si us fem venir ganes de llegir-lo.
2: La meva posició, indefensable, ho sé, és que mentre no molesti ningú tinc el dret de fer tot el que em plagui. Ja sé que hauria d'estar pensant com treure quartos a la gent i dedicar-me a coses que m'importen un rave. Però, per alguna raó, no he estat capaç de posar-m'hi.
1: Com acabeu de sentir, els punts forts de la novel·la són, sens dubte, les escenes plenes d'embolics on Foster, que juga amb els personatges i interpel·la el lector amb un to desenfadat, intens a la vegada, irònic i cínic, solemne i moltes vegades desvergonyit. L'estructura de la novel·la és prou senzilla, fins i tot un xiric previsible, però quan descriu els malentesos, els sentiments reprimits, els personatges que no fan més que enredar la troca, les xafarderies, fa servir un llenguatge directe molt acurat i molt, molt ric.
2: Itàlia va obrar meravelles en ella. Li va donar llum i el que ell considerava encara més valuós, li va donar ombra. De seguida va detectar en ella una reticència fascinadora. Era com aquelles dones que pintava Leonardo da Vinci, que ens encisen, no pas per elles mateixes, sinó per totes les coses que es neguen a dir-nos.
3: Forster també fa una incisiva crítica als convencionalismes, prejudicis, classicisme i hipocresia de l'època. Forster també fa una incisiva crítica als convencionalismes, prejudicis, classisme i hipocresia de la seva època.
2: Costa de creure que una persona que has classificat com a típicament anglesa et digui el que li surti de dins.
3: En general, és una novel·la força actual, sobretot pel que fa a la defensa de la igualtat de gènere.
2: Aquest desig de dominar una dona el tenim molt arrelat i els homes i les dones l'hem de combatre si volem entrar al paradís. Vull que tinguis els teus propis pensaments fins i tot quan estiguis en els meus braços.
1: Forster està considerat l'escriptor que ha observat amb més precisió el conflicte entre les persones que fan cas a la raó i les que segueixen els dictats del cor. Certament, Una habitació amb vistes ens parla de com de confusos poden ser els nostres sentiments i defensa la llibertat d'estimar i viure d'acord amb els propis ideals.
3: Un fragment molt directe i que és molt actual, que el següent que llegirem ara, perquè fa referència al turisme de masses.
2: Espero que no s'ofengui si li dic que nosaltres, els residents, sovint ens fan llàstima a vostès, els pobres turistes. Força llàstima. Despatxats amunt i avall com un paquet, de Venècia a Florència, de Florència a Roma, viuen amuntegats en pensions o hotels, completament ignorats de tot el que no surti a la Baedeker. Amb el neguit permanent de veure el que toca i de no perdre's res abans de passar a una altra cosa. El resultat és que barregen les ciutats, els rius i els palaus i en fan un garbuix inextricable.
3: I acabarem amb un fragment molt bonic que reflecteix molt bé el tarannà de l'autor i l'esperit d'aquesta novel·la.
2: Abans pensava que podia ensenyar als joves el sentit de la vida. Però ara entenc més bé les coses. Tot el que he provat d'ensenyar en George es resumeix en això. Guarda't d'embolicar la troca. La vida, com va escriure un amic meu, és com fer un concert de violí en públic i haver d'aprendre a tocar l'instrument durant l'actuació. Penso que ho expressa molt bé. Les persones hem d'anar aprenent a usar les nostres funcions sobre la marxa, sobretot la funció de l'amor.
1: Sens dubte, Els Emerson són els personatges claus que desencadenen l'acció de la novel·la. Desitgem que la seva saviesa ens acompanyi.
3: Recomanarem Una habitació amb vistes de la col·lecció Club Victòria, que va estrenar a Viena Edicions, i us la recomanem perquè la traducció al català de Xavier Zambrano és molt acurada. De fet, l'objectiu d'aquesta col·lecció és reunir algunes de les millors novel·les clàssiques angleses, fins ara inèdites o introbables en català, amb excel·lents traduccions i edicions de luxe. Hi trobareu, a banda de l'habitació amb vistes, L'edat de la innocència, d'Edith Wharton, Mansfield Park i Seny i sentiment, de Jane Auster, i les famoses obres de les germanes Bronte, Cims borrascosos i Jane Eyre. També cal dir que el disseny de les cobertes d'aquests llibres és un disseny molt acurat. En el cas del llibre que ens ocupa, Una habitació amb vistes, la coberta són llimones, i aquestes llimones ens recorden a l'escenari italià on comença la novel·la, Les llimones d'Itàlia. I també sembla que fan referència a aquest humor àcid que té l'autor d'aquesta novel·la. Aquesta novel·la la podeu trobar a la biblioteca o també, si l'encarregueu i no la tenen, a les llibreries del nostre poble.

0: A banda de la novel·la, com que aquest llibre, d'aquest llibre se n'ha fet una pel·lícula, també en parlarem una mica. Una habitació amb vistes, com també altres llibres de l'autor, com Passatge a l'Índia, Retorn a Howards End i Maurice, les va portar al cinema als anys 80. Una habitació amb vistes i Howards End les va dirigir l'anglès James Ivory, que també havia dirigit una altra pel·lícula ben coneguda, El que queda del dia, protagonitzada per actors tan coneguts com Emma Thompson i Anthony Hopkins. Totes dues pel·lícules es basen en novel·les i el director se centra en les relacions humanes, en el marc d'un context històric i social. Una habitació amb vistes es va estrenar el 1986 i tots coneixereu el nom d'alguns dels actors que hi participaven. Hi havia Helena Bonham Carter, que feia de jove Lucy Honeychurch, hi havia la Maggie Smith, que feia de Charlotte, hi havia Judi Dench, que feia de Eleanor Lavish, o Daniel Day-Lewis, que feia de Cecil. Aquesta pel·lícula va ser la primera col·laboració entre la Maggie Smith i la Judi Dench, que foren grans amigues i que es van tornar a veure en una altra pel·lícula ben anglesa, Un te amb Mussolini, en què un grup de dones angleses, que estimen la cultura, protegeixen les obres d'art a San Gimignano, a la Toscana, quan arriba al poder Benito Mussolini. Si veieu Una habitació amb vistes, podreu gaudir de les vistes de Florència, d'algunes de les seves obres d'art, dels seus carrerons, dels voltants de la ciutat. Veureu com era la vida d'aquests turistes de classe alta en cases d'hostes abans que el turisme de masses ho trinxés tot. Veureu l'Anglaterra de la classe alta victoriana i veureu també grans actuacions. No us perdeu la Maggie Smith, amb aquell posat tan anglès com una mena d'estiramenta, que també podeu veure en una sèrie ben actual, Downton Abbey, que també podeu trobar al 3CAT. Fixeu-vos bé en l'actuació del Daniel Day-Lewis, que ja havia participat en pel·lícules molt conegudes com La meva preciosa bugaderia i Gandhi, que segurament heu vist, i que va protagonitzar la també victoriana L'edat de la innocència, acompanyat de les conegudíssimes Michelle Pfeiffer i Winona Ryder. En Una habitació amb vistes, el seu personatge, en Cecil, és el perfecte jove anglès que sols pensa en la bellesa i que es vol casar amb la Lucy com si fos un objecte exquisit que ara farà bonic a casa seva. Podeu fer una sessió victoriana amb totes aquestes pel·lícules. Una habitació amb vistes la teniu doblada al català, al 3CAT, de manera que podeu escoltar els grans doblatges que feia TV3, i també la teniu a la plataforma Rakuten, en català, i a Prime Video i a Filmin, en castellà. Sempre les podeu veure en la llengua original, amb subtítols en castellà o català. I si en voleu una mica més, al 3CAT, també teniu Retorn a Howards End. Tan aviat com comença, us trobareu amb una escena d'aquelles en què ja us hi veieu. La gran Vanessa Redgrave passeja arrossegant la faldilla pel jardí anglès de Howards End, ple de flors blanques. I ara, podem parlar una mica de la música de la pel·lícula, Gemma?
1: Sí, mira. La música és obra del compositor Richard Robbins i té un paper fonamental a la història. Es tracta d'una banda sonora d'estil clàssic que recorda el romanticisme europeu, molt elegant i molt subtil. No busca cridar l'atenció, sinó acompanyar les emocions dels personatges. La música ens ajuda a entendre què sent la protagonista, especialment en el procés de descoberta personal i sentimental. I pel que fa a la seva forma instrumental, el senyor Robbins utilitza una orquestra simfònica. I direu que és una orquestra simfònica. Doncs bé, una orquestra simfònica és un conjunt instrumental en la qual hi participen totes les famílies d'instruments. És a dir, els instruments de corda, els instruments de vent fusta i vent metall i percussió. I com que és una orquestra clàssica, no hi entraran instruments moderns ni instruments electrònics, fet que reforça l'ambient d'inicis del segle XX. Un altre aspecte interessant és comentar una mica la diferència dels espais. En la novel·la trobem dos espais, l'espai a Itàlia i l'altre a Anglaterra. Doncs bé, a Itàlia el so de la música és molt més lliure, més expressiu, mentre que a Anglaterra és més contingut, més ordenat. Així la banda sonora reflecteix el contrast de les normes socials i sobretot el desig de llibertat. Ara escoltarem un fragment musical.

El coneixeu, oi? Sí, exactament. És l'ària tan famosa O mio babino caro. És una ària de l'òpera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini. És una peça lírica i molt expressiva, pensada per destacar la veu de soprano mentre l'orquestra l'acompanya de manera molt suau. L'òpera és còmica, no és d'un estil verista, amb música molt àgil, però té molta ironia, té moments de molt lirisme, però com aquest, a lo mio babino caro. I jo direu, què és això de l'estil verista? Pues l'estil és un corrent de l'òpera italiana de finals del segle XIX que busca mostrar la realitat tal com és, amb personatges quotidians, emocions intenses i situacions realistes, conflictes familiars, molts. No és una òpera com podem trobar una reina de la nit amb les òperes de Mozart, no. Tots seran històries reals i humanes. Doncs bé, el compositor Richard Robbins inclou aquesta peça en la banda sonora quan la protagonista fa turisme per Itàlia. De fet, va triar aquest fragment perquè les dues protagonistes, la de la novel·la, la Lucy, i la Lauretta, de l'ària de Puccini, els passa el mateix. Totes dues les volen casar amb nois que no estimen i estan enamorades d'altres, i totes dues expressen els seus sentiments davant del riu Arno que passa per Florència. Com veieu, és una peça molt apropiada per l'ocasió.

És el so d'una havanera, introdueix un ritme suau i balancejant que trenca amb la rigidesa del món victorià. La música suggereix llibertat i desig i un canvi interior que comença a despertar. L'estructura és molt clara i té dues vegades es fa la melodia i una tercera més curta. Ara escoltarem només aquest trosset. Escolteu. I repeteix. Mireu, el que heu escoltat és un pizzicato. Què vol dir pizzicato? Pessigar la corda. És a dir, els instruments de corda, entre la primera vegada que es fa la melodia i la segona, fan un pont més simpàtic. Com ho fan? Doncs així, pessigant la corda. Pizzicato. No freguen la corda amb un arc. Molt bé. En definitiva, podem veure, ara entrarem a la tercera vegada que es fa la melodia i us adonareu que ara els protagonistes seran les cordes. Ara acaben els vents i ara comença, que sembla que hi ha variació, i comença el volum, molt suggerent, molt suggestiu de la melodia. Però, de mica en mica anirà acabant, el ritme es farà lent, allargassat, una sensació que com si anés morint de mica en mica. Evidentment, igual que li passa a la pobra protagonista, aquell desig de llibertat, aquell desig, aquella il·lusió, se'ls va esvaint. I acaba amb el ritme de l'havanera.

0: En definitiva, el més important de la música d'una habitació amb vistes és la seva funció emocional. No només acompanya les imatges, sinó que ens explica allò que els personatges no diuen amb paraules.
1: Que no se'ns rovelli la llengua.
2: I entrarem ja en el darrer apartat d'aquest programa, on us parlarem d'aspectes puntuals de la llengua catalana, de la nostra llengua. I avui parlarem dels manlleus. I què és un manlleu? Un manlleu és una paraula que una llengua agafa d'una altra llengua. Es tracta, per tant, d'un dels procediments possibles per crear denominacions. En aquest cas, amb recursos no propis de la llengua, que acullen aquest manlleu que procedeix, tal com hem dit, d'altres llengües. Com tot, els procediments de creació lèxica, els manlleus enriqueixen una llengua. I aquests manlleus s'incorporen per dues vies. Per adopció, vol dir que agafem aquest manlleu mantenint la forma que té en la seva llengua de procedència, com seria el cas del blues o del web. I l'altre procediment és el d'adaptació, on el manlleu s'ajusta a les regles fonètiques i ortogràfiques de la llengua derivada. Per exemple, el macarró, que prové del macarone italià, o futbol, que en anglès l'accent és a un altre lloc. Per tant, com que avui portem el programa passejant per Itàlia, doncs parlarem d'alguns manlleus que el català ha agafat de l'italià.
0: Sí, per exemple, parlarem del piano. I el nom de piano prové de la paraula pianoforte, que el pianoforte va ser un instrument del segle XVIII, és l'origen del piano actual. Va ser el primer instrument de teclat capaç de fer sonar suau o fort, segons la pressió que facis amb els dits. La música, és clar, va guanyar expressivitat i emoció, i això va fer que els compositors com Mozart o com Beethoven doncs poguessin agafar aquell i jugar amb aquells contrastos i aquells matisos, com sabien fer-ho. El pianoforte, doncs, és l'antecessor del piano modern. Té un so més delicat i transparent, pensat per sales més petites. Evidentment, aquest pianoforte va anar evolucionant i va ser més potent, més robust i amb més volum, pensat per sales més grans, i així ens ha arribat el piano. És un instrument de corda percudida. Podríem dir, doncs, que són de la mateixa família, però de generacions diferents. Més tard, aquesta paraula, pianoforte, es va abreujar a piano i així va arribar a la nostra llengua.
3: I ara, després d'aquest manlleu tan musical, parlem d'un manlleu pictòric, que és l'aquarel·la, que ve de l'italià aquarello, petita aigua. Els italians van fer servir aquesta paraula per fer referència a una beguda que es feia barrejant aigua amb orujo. I més endavant, durant el Renaixement, va passar a denominar les pintures fetes amb colors barrejats, diluïts, amb aigua. I ara l'Esteros parla d'un altre manlleu interessant italià, el balcone.
2: Sí, etimològicament la paraula balcó ve de l'italià balcone, que vol dir plataforma sortint d'un quart superior a la façana d'un edifici i envoltada d'una barana. I la paraula balcone, a la vegada, ve del germànic balco, que significa viga, i que procedeix dels pobles llombards que van habitar a Itàlia al segle IV. Ja que parlem del balcó, ja tenim una finestra oberta, també podem obrir un balcó.
3: I bé, doncs això s'acaba. Fins aquí el nostre primer programa.
0: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls, de Mots pel 21.
2: Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable i, si voleu, ens podem tornar a trobar el mes que ve a la nostra habitació amb vistes. Fins aleshores.

0: Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers, benvingudes i benvinguts al segon programa d'aquesta temporada 2025-2026. Com esteu? Esperem que superbé. Avui comptem amb la Marina Carbonell al control tècnic. Molt bona tarda, Marina, com estem?
1: Bé.
0: Me n'alegro molt. I qui us parla? En Felip Querol. Salutacions també als companys de Ràdio Silenci de La Garriga.
2: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: I des d'aquí, des del viatge a l'altre, moltes gràcies per acompanyar-nos a un viatge en el qual us oferim una mirada empàtica, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i, sobretot, obert per tal d'entendre aquest viatge a l'altra manera de pensar, de viure i d'existir. Perquè, com ja sabeu, cada persona és un món, però és que cada món és molt diferent i té una cultura, una tradició i un tarannà molt diferents.

0: Doncs, si ho recordeu, en el programa anterior vam poder escoltar la Pilar Castillejo, diputada de la CUP i integrant de la flotilla, que estaven més a prop ja de Gaza. Com sabeu, el passat dimecres 1 d'octubre, Israel va interceptar les embarcacions. Alguns dels seus integrants van ser deportats el diumenge dia 5 i d'altres, una mica més tard, com és el cas de la Pilar Castillejo, el dia 6. Avui tenim la gran sort i la gran fortuna de tenir la Pilar en directe. Molt bona tarda, Pilar, com estàs?
1: Hola, doncs bé, bé, estic bé.
0: Has pogut descansar una mica des de llavors o com?
1: Doncs sí, he pogut descansar sobretot el cap de setmana perquè la tornada ha estat una mica intensa per explicar com havia anat tot.
0: Clar.
1: Però el cap de setmana l'he pogut passar en família i jo crec que m'ha ajudat molt a recuperar-me.
0: Mira, moltes gràcies sobretot per atendre la nostra trucada en directe. Com va ser aquesta experiència tan, tan bèstia?
1: Tota sencera, tot el conjunt.
0: No, no, o sigui, el que destacaries, perquè, clar, tota l'experiència ens portaria molts, molts i molts minuts.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no sé, al final és una experiència, han estat molts dies, no?, tota la missió, des que vam sortir de Barcelona han passat 35 dies. El viatge ja va ser una experiència dura, no?, pel poc espai físic que teníem, per les condicions del mar, això us ho vam poder explicar.
0: Sí.
1: I després, bueno, doncs ens vam trobar amb tota la violència d'aquest exercicionista, que jo veia que és, no?, dels exercits més durs ara mateix, no?, veient com està, bueno, que està perpetrant a Gaza, no?
0: Sí.
1: I va ser bastant, bastant xocant, sí.
0: Quan vau estar allà, com us van tractar? Perquè hi ha algunes versions que diuen que millor, algunes que diuen que pitjor. En el vostre cas, clar, tu parlaves, jo he vist algunes coses que parlaves també amb l'Albert, amb el Jordi Corones. Quina és la vostra versió o la vostra experiència?
1: Sí, t'anava a dir això. Més que la versió, jo crec que és com cadascú de nosaltres ho ha viscut. No? Perquè l'experiència ha estat la mateixa, els guàrdies ens tractaven més o menys igual. Creiem, pel que ens han explicat, que la dels homes era més dura, eren més durs amb els homes i, per tant, expliquen coses encara més dures que nosaltres. I pel que fa a nosaltres, sí que vam tenir maltractes físics, psicològics, sobretot. Vam tenir coses materials de les que no podíem disposar. Jo crec que el més greu és el tema de les medicines,
0: clar,
1: dels medicaments, sobretot persones que tenien alguna necessitat d'alguna malaltia crònica. Però també crec que depenia també de la perspectiva amb què tu vivies tot això. Jo crec que sempre intentàvem ser conscients que ens estaven tractant millor del que tractant les persones palestines que tenien en aquelles presons i fins i tot de les persones palestines lliures que han de passar per checkpoints o que estan vivint la situació horrible de Gaza. Llavors, si comparaves les dues realitats, entenies que, bueno, el que estaven passant no era en realitat tan dur com la realitat que vivien els altres i, per tant, enteníem que, no sé, que havíem de relativitzar aquest maltracte.
0: Clar, sempre penses que potser hi ha gent que és pitjor que tu, però clar, això tampoc justifica res, però t'entenem. En el vostre cas, en el cas de l'Adrià i tu, no vau ser deportats amb els primers 21 perquè us vau negar a signar una deportació en què s'afirmava que, evidentment, teníeu raó, havíeu entrat il·legalment. Està clar, com dic, teniu tota la raó, però no preferiríeu arribar a casa i estar amb els vostres i sants estalvis quan abans millor? En aquell moment, tot i així, preval la veritat, no? Entenc. O per què era?
1: Bueno, quan estàs en aquella situació, penses també, no?, amb la realitat... Bueno, amb això mateix que t'explicava, no?
0: Uh-huh.
1: Amb la realitat dels que estan vivint allà. Tu tens la possibilitat de sortir si vols o no sortir, però qui ho està patint de veritat no érem nosaltres.
0: Oh, yeah.
1: És veritat que nosaltres vam estar uns dies segrestats, però hi ha persones que parlen moltíssim de temps segrestat, no? Fa 2 anys que aquesta, no, aquesta última, aquest últim atac d'Israel va començar. Per tant, sí que era relatiu. I també, abans de que passés aquesta intercepció, ens vam adonar, doncs, del ressò que estava tenint i com el soroll que feia la flotilla, però que feia la gent des de casa per aquest tema, doncs, podia mobilitzar els nostres estats a que fessin actuacions en aquest sentit i, per tant, pensàvem que tenia sentit estar el temps que poguéssim. També és cert que, bueno, que al final tothom va tornar bastant, no? Tothom va tornar bastant ràpid.
0: Sí, clar, també t'ho
1: volia preguntar. No va haver-hi gaire diferència entre qui havia signat i qui no, i també és cert que si és cert que el primer dia tothom que va sortir era perquè havia signat, a partir d'aquí ja estava tot barrejat. Hi havia gent que havia signat, hi havia gent que no... nosaltres, per exemple, els europeus vam sortir aquell dia, però gent de, no, d'altres nacionalitats o de Llatinoamèrica van trigar molt més a sortir, i també hi havia gent que havia signat i gent que no. O sigui, crec que tenia relativa importància haver signat aquest document.
0: No? Vale. És que, clar, de fet, anava a preguntar això. Quin va ser el que us va fer canviar d'idea en unes hores? Perquè realment tampoc no va ser tan de temps. Clar, llavors, quin va ser el canvi de criteri?
1: No, digues, perdó. No vam canviar d'idea. Senzillament, ells volien fer-nos fora tots. No sé si han falsificat signatures o com ho han fet. O sigui, al final han deportat tothom en el moment que ells han decidit deportar tothom i ja està.
0: Per tant, al principi hi havia com... O van vendre com que hi havia un criteri i després aquest criteri se'n va a Norris, pel que entenc. I va ser tots fora. Clar,
1: entenc que els hi feien molta nosa allà i que volien treure'ns fora com... La veritat, hi havia molta gent, no? O sigui, érem més de 400 persones de molts estats europeus, de Llatinoamèrica, alguns d'Àfrica, amb els que se'ns va vulnerar brutalment els drets. O sigui, no vam tenir en cap cas suport legal, no vam tenir visites amb advocats, no se'ns va permetre fer trucades, molts no van veure tampoc assistència consular. Per tant, en aquella situació, entenc que el que volien era desfer-se'n de nosaltres, com abans deixessin d'incomplir tots aquests drets.
0: Exacte.
1: Millor.
0: Com més fàcil és oposició, millor, entenc. Clar. Sí que he vist en diversos mitjans, no, que vas deixar molt clar quan vas arribar que emprendríeu accions legals. Creus que aquestes accions legals, contra Israel em refereixo, creus que aquestes accions legals podran ser ràpides? Creus que tindran algun efecte? Com veus aquest procés?
1: Jo crec que sí, que han de ser ràpides. El que sí que volem també és mirar si podem formular una acció legal que sigui col·lectiva perquè tingui més pes pel segrest, però la detenció legal, no? Hem estat mirant les fórmules concretes que podem utilitzar. Creiem que la més adient en aquest cas és detenció il·legal, estar en aigües internacionals, o en tot cas, en alguns casos ja eren aigües de Palestina i teníem tot el dret a ser-hi, i per tant la detenció va ser il·legal. I fins i tot, en el meu cas, ja, jo sóc una autoritat pública i pel fet d'haver-me forçat a fer això, doncs també hi ha un altre delicte per haver, no, contra l'autoritat pública.
0: Clar.
1: Llavors, és en aquest sentit que farem les accions legals i estem això, doncs, acabant de veure amb quins indicis contem com ho podem endreçar i si ho fem de la manera més col·lectiva possible.
0: Clar, perquè tingui el major efecte possible, totalment.
1: Sí. Quin efecte? Doncs no ho sé, de veritat, no sé quin recorregut tindrà. Espero que sí. És veritat que és un moment d'incertesa pel que fa al dret internacional, no? I a totes aquestes figures, perquè veus que al final sembla que qui mana sigui Estats Units i no el dret internacional. Però crec que hem de, no? Que com a humanitat hem de retornar a tenir aquests mínims, no, comuns que ens uneixin a tots, que puguem, no, que puguem creure en tribunals penals internacionals que condemnin aquesta massacre, no? I que no quedi en
0: l'ordre. Impune.
1: No només la massacre, sinó, bueno, això, aquestes detencions massives i legals que comen.
0: Esperem que sigui com tu dius. Esperem. Perquè ara un altre tema és aquest acord de pau que es va signar ahir. Volia preguntar també sobre això, perquè com ho veus? Perquè avui, per exemple, ja hi ha 5 morts a Gaza per drons israelians. Tot i que, en principi, ahir es va signar, hi havia molts països, hi havia molts mandataris europeus, mundials, etc., Trump, etc. Creus que aquest acord tindrà algun efecte real, a part de l'alliberament d'hostatges i tal?
1: A veure, jo crec que... d'una banda, o sigui, diverses coses. Una, que hem de celebrar que hi hagi un alto el foc, perquè
0: totalment.
1: Això és evident, no? O sigui, celebrem l'alto el foc, Aquesta conseqüència d'intercanvi d'hostatges també es veu, no? Perquè hi ha moltes famílies en les que doncs veuen, no, alliberats del patiment que estaven passant, i per tant aquest intercanvi d'hostatges per les dues bandes és bo.
0: Totalment.
1: Però després hi ha coses que, clar, que ressonen molt. Primer, Israel ja ha signat alguns altos focs i se'ls ha saltat per la torera. Veiem de quina manera es controla, ja ho has dit tu, no? Avui ja n'hi ha hagut. Tenim alguna... no s'estableix cap mesura de control de, no? De dir com seguim el compliment dels acords. Després, quan tu fas un acord de pau és un acord entre dues parts que s'asseuen, fan les seves peticions i s'arriba a un acord, no? En el que unes parts guanyen per una banda i perden per una altra, però s'arriba a un acord de punts que s'estableixen...
0: Clar, però precisament, perdó que t'interrompi, precisament en aquest sentit no era cap de les dues parts.
1: Exacte. Llavors, per què li diem un acord de pau? Jo crec que això no és un acord de pau, i aquesta primera part del tot el foc més que necessària, però és un acord de pau que en el que queda més clar que una altra cosa, com Estats Units per a negoci... amb la reconstrucció de Palestina. Com farà negoci? Després que ja no fem negoci, no? Durant tot aquest temps a la guerra, s'ha esperat a la total demolició de tots els edificis de Gaza. I una vegada, bueno, la total, 90% dels edificis de Gaza derruïts, una vegada ja han fet les feines de derruir, doncs ara sí, no d'acord, en el que Estats Units té aquí una part important de benefici econòmic. El negoci de la guerra d'una manera escandalosa. No es parla de Cisjordània. Hi ha un conflicte brutal a Cisjordània, on els colons estan ocupant les terres dels palestins recolzats per la força de l'exèrcit. I aquest acord no parla. Aquest acord no parla de què passa amb Netanyahu.
0: No hi passarà res.
1: De guerra, se'l jutja, se'l manté, i només parla de que Hamas ha de deixar les armes per Netanyahu. Bueno, no sé, jo veig clarament aquí els Estats Units jugant als xèrifs del món. I
0: tu ho has dit, jugant, perquè és que al final estan jugant amb la vida de la gent.
1: És brutal, sí, sí. I fent d'agents immobiliaris, ara, a construir Gaza, com, no sé, fa molta pena, no?, el món que veiem que està quedant en aquests termes.
0: Totalment. Doncs, Pilar Castillejo, moltíssimes gràcies per la teva intervenció, per haver-nos atès en directe. T'ho agraïm infinitament i espero que de veritat no et molestem molt més i puguis descansar, perquè entre unes coses i altres entenc que descansar tampoc hauràs fet molt. Doncs, Pilar Castillejo, diputada de la CUP, moltíssimes gràcies per atendre's en directe. Una abraçada ben forta i que vagi superbé.
1: Molt bé, moltes gràcies de veritat a vosaltres, perquè no, heu estat fent seguiment del viatge, de la tornada, tot. Molt agraïda per aquest seguiment. No per mi personalment, sinó perquè crec que és important que en parlem del conflicte a Palestina, perquè continua vigent, no? continua viu i descarnat, i cal que en parlem. O sigui que moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Esperem que aquest procés legal contra Israel sigui realment efectiu i que no trigui, i que, bueno, a veure com surt. Una abraçada, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda.

0: I canviem totalment de registre perquè amb aquest Què serà serà ens atem al bloc de les pistes i curiositats perquè volem encaminar-vos cap a l'indret que tractem avui. No té res a veure ja amb Palestina i amb Gaza. Ja sabeu que algunes de les pistes les hem donades ja per xarxes i segurament el país que tractem ja el sabreu. Però per si de cas, la primera és un dels països més extensos d'un continent veí, amb gairebé 2 milions de quilòmetres quadrats. I, tanmateix, té milions de persones atrapades en una guerra interna que va esclatar el 2023. La segona pista no va ser pas una invasió exterior, sinó una guerra entre dues forces del mateix estat, l'exèrcit regular i un poderós grup paramilitar. La tercera pista. Abans del conflicte, la població superava els 48 milions d'habitants, repartits en desenes de grups ètnics i lingüístics que convivien en una gran diversitat cultural. La quarta pista. Aquest país és travessat per un riu de grans dimensions, el Nil, que li dona vida i fertilitat i també és la llar d'un dels llegats arqueològics més desconeguts, les piràmides del Meroe. I finalment, la 5, malgrat aquesta riquesa, la guerra ha portat a desenes de milers de nens i nenes a patir malnutrició aguda i molts han quedat orfes en un conflicte que gairebé no hi apareix als titulars. I avui parlem de Sudan del Sud. Avui el nostre viatge ens porta fins al cor d'Àfrica, un país jove, però amb una història densa i dolorosa. Un país nascut de l'esperança i encara atrapat en la recerca de la pau. Avui parlem, com hem dit abans, de Sudan del Sud. El Sudan del Sud és oficialment la República del Sudan del Sud. Va néixer com a estat independent el 9 de juliol de 2011, fa 4 dies, després d'un referèndum històric en el que gairebé el 99% de la població va votar a favor de separar-se del Sudan. La seva capital és Juba, al sud del país, a la riba del Nil Blanc. Situat al centre del continent africà, el Sudan del Sud és un país sense sortida a la mar. Limita amb el Sudan del Nord, amb Etiòpia a l'est, amb Kènia, Uganda i la República Democràtica del Congo al sud i amb la República Centreafricana a l'oest. Té una extensió de més de 640.000 quilòmetres quadrats i una població d'uns 12.700.000 habitants. El Sudan del Sud és un mosaic humà i conviuen més de 60 grups ètnics diferents, la majoria famílies nilòtiques. Els Dinka, que representen prop del 40% de la població, i els Nuer, amb prop d'un 16%, que són els grups principals. Altres comunitats com els Xiluk, Bari, Azende, Kakwa o Murle completen aquest país cultural fascinant. Aquesta diversitat és una riquesa immensa, però també ha estat font de tensions, com us dèiem abans. Les diferències entre comunitats han estat sovint utilitzades com a eina de poder i com a excusa per justificar la violència. L'anglès és la llengua oficial del país, herència de l'època colonial britànica, però a la vida quotidiana s'hi parlen desenes de llengües oficials, el Dinka, el Nuer, el Xiluk, el Bari o el Zande. I a la capital s'utilitza una llengua de contacte coneguda com àrab de Juba, un pidgin nascut al contacte entre l'àrab i les llengües africanes. Si parlem de la religió, la majoria dels habitants del Sudan del Sud són cristians, tant catòlics com protestants, i conviuen amb creences tradicionals africanes. Els musulmans són una minoria, sobretot a les zones del nord. La moneda oficial del país és la lliura sud-sudanesa, coneguda per les sigles SSP, que vol dir South Sudanese Pound. I perquè us feu una idea, amb l'equivalència amb els euros, una lliura del sud de Sudan serien, atenció, 0,0014 euros. Això què vol dir? Traduït a paraules que nosaltres més pràctiques, un euro serien més o menys unes 695 lliures del sud de Sudan. O, perquè us resulti més fàcil, unes 750 lliures del sud, de Sudan del Sud serien bàsicament un euro. Tot això, la seva inestabilitat i la inflació han fet que molts utilitzen el dòlar nord-americà en les transaccions més importants. El país, però, no només lluita contra la pobresa, sinó també contra el seu propi passat. Només 2 anys després de la independència, el desembre del 2013, el Sudan del Sud va caure en una guerra civil que va enfrontar el president Salva Kiir, d'ètnia Dinka, amb el seu vicepresident Diek Machar, líder de l'oposició i d'ètnia Nuer. El conflicte va deixar centenars de milers de morts i milions de desplaçats. Va ser una guerra marcada per la violència ètnica, la fam i els abusos de drets humans. L'any 2018 es va signar l'acord revitalitzat per la resolució del conflicte al Sudan del Sud, conegut per les sigles RARCSS. I aquest acord va permetre formar un govern d'unitat nacional amb Kiir i Machar compartint el poder. Una llum d'esperança que, amb el temps, ja sabeu, s'ha anat apagant. Aquest 2025 el país ha tornat a viure una escalada de tensió que amenaça la seva fràgil estabilitat. A principis de març, les forces de seguretat van iniciar una sèrie de detencions contra membres de l'oposició. El moviment de Machar, l'exèrcit d'alliberament del poble de Sudan en l'oposició, va ser el principal objectiu. El 4 de març del 25 d'aquest any, el general Gabriel Duop Lam, cap adjunt de l'estat major de Slapio, va ser arrestat després d'enfrontaments amb milícies Nuer, conegudes com la White Army. Dies més tard, també va ser detingut Wot Kang Chol, que va ser el ministre de Petroli i aliat polític de Machar. Tots dos van ser traslladats a la temuda presó de seguretat de Juba, la Blue House, sense acusacions clares ni garanties judicials. Altres membres del partit opositor, familiars i fins i tot guardaespatlles, van ser arrestats sense cap explicació. El 26 de març del 25 d'aquest mateix any, el mateix Riek Machar va ser posat sota arrest domiciliari i al setembre, el mes passat, les autoritats el van acusar formalment de traïció, assassinat i crims contra la humanitat. Organitzacions com Human Rights Watch i Amnistia Internacional denuncien la vulneració dels drets humans i el degut procés legal. Molts dels detinguts continuen incomunicats. La comunitat internacional observa la situació amb gran preocupació. Les Nacions Unides i la Unió Africana temen que el país pugui tornar a la guerra civil. Mentrestant, el poble del Sudan del Sud sobreviu entre la pobresa, la inseguretat alimentària i els efectes del canvi climàtic que, com ja sabeu, agreugen les seves condicions de vida. El Sudan del Sud és un país jove, ple de vida i de diversitat, però encara atrapat al passat, com dèiem abans. Un lloc on, malgrat tot, la gent continua creient que la pau és possible. Un país que ens recorda que la llibertat no és mai el final del camí, sinó només el començament.
1: El cantant. I doncs, perquè es diu el gran, qui és?

0: A continuació, tot seguit després d'escoltar l'Almudena Barbero, la Marina Carbonell ens farà una lectura boníssima i bé, no us avanço més perquè és superinteressant. Escoltem-la, sisplau. Endavant.
1: A la ciutat d'Omdurman, on el Nil es divideix i torna a unir-se com una vena blanca al cor del Sudan, va néixer una nena que un dia plantaria cara als imperis, als dictadors i a les seves lleis dels homes. Es deia Fàtima Ibrahim. Va néixer a finals dels anys 20, en una casa plena de llibres, de fe i de silencis. El seu avi era imam d'una petita mesquita, un home respectat. El seu pare, mestre, va perdre la feina per negar-se a ensenyar anglès durant el colonialisme britànic. I la seva mare, una de les primeres dones universitàries del país, li va ensenyar una lliçó que marcaria tota la seva vida. Li va dir, si calles, els altres decidiran per tu. Fàtima va créixer entre l'orgull i la contradicció. El Sudan d'aquell temps era un país en transició, travessat per el colonialisme, la religió i una societat que confinava les dones a l'ombra. Però ella va triar la llum. A l'escola secundària, quan la direcció va decidir substituir les classes de ciències per ciència familiar per ensenyar a les noies com ser bones esposes, Fàtima es va aixecar. Amb només 14 anys va organitzar la primera vaga de dones del Sudan i va guanyar. Aquell dia, entre crits i corredisses, va descobrir el poder d'una veu col·lectiva. Va comprendre que la revolució comença sovint amb una paraula, dita en veu alta. Aquell dia, Fàtima va aprendre que el poder comença quan deixes de demanar permís i que la rebel·lia, quan és justa, es converteix en esperança. A la mateixa escola va fundar un petit mural, un diari casolà que anomenaven les noies pioneres. En àrab, d'aquesta manera, el Ra Edda. Era un espai on ella i les seves companyes escrivien sobre la llibertat, sobre el futur, sobre el desig de ser més que filles i mares. Ho feien amb pseudònims per no ser castigades, però tothom sabia qui hi havia darrere d'aquells textos. Amb 16 anys, Fàtima ja era una veu incòmoda i amb 19 es va unir al Partit Comunista Sudanès, l'únic que acceptava dones. Allà va aprendre a parlar en públic, a escriure discursos, a debatre amb homes que no estaven acostumats a escoltar. En 1952, juntament amb altres dones valentes, va fundar la Unió Sudanesa de Dones. El seu objectiu era tan senzill com revolucionari: dret al vot, igualtat salarial, educació per a totes i a la fi de les lleis que convertirien les dones en propietat. També va crear una revista, Sawat al-Mara, la veu de les dones. Des d'aquelles pàgines, Fàtima i les seves companyes van desafiar a governs militars i imams. Van escriure contra els matrimonis forçats, contra la mutilació genital femenina, contra el silenci. I ho van fer en un país on cada paraula podia costar-te la llibertat. En 1965, el poble de Sudan va escoltar aquella veu d'una manera nova. Fàtima Ibrahim va ser la primera dona elegida diputada del Parlament. Quan va pujar a la tribuna, les mirades dels seus col·legues homes eren de sorpresa i desconfiança. Però ella va parlar clar. No sóc aquí per representar les dones, sóc aquí per representar la meitat silenciada d'aquest país. Des del seu escó va defensar el dret de les dones a treballar, a estudiar, a divorciar-se. Va parlar de llibertat i justícia social en un temps en què aquestes paraules eren perilloses, perquè parlar-ne era posar en qüestió tot un sistema.

0: Boia, boia.
1: Lascia
0: patella.
2: Seguim amb la biografia de Fàtima Ibrahim. La història del Sudan és una història d'esperança i de traïció. El 1969, un cop militar va portar el poder a Jafar al-Numeiri, que al principi semblava compartir les seves idees progressistes. Durant un breu període, les dones van aconseguir avenços, accés a la universitat, presència en els tribunals, participació política, però aviat el règim va girar cap a la repressió. El seu marit, Ashrafi Ahmed al-Sehini, sindicalista i company de lluita, va ser executat després d'un intent de revolta. Fàtima va ser detinguda, 4 mesos de presó, després arrest domiciliari. Li van tancar la llibreria, el seu refugi, però mai li van poder tancar la ment. A casa, aïllada, continua escrivint amb un petit llum d'oli i un quadern ple de somnis trencats. De vegades, diuen que sortia al balcó, mirava el Nil i murmurava versos d'esperança, com si li parlés del futur. Quan el dictador Omar al-Bashir va prendre el poder en 1989, la repressió contra les dones es va intensificar. L'obligació del vel, les restriccions de moviment, el retorn de les lleis familiars més dures. El que Fàtima havia guanyat en paraules, ells ho volien esborrar amb decrets, però ella va triar l'exili. I en 1990 va marxar al Regne Unit, on va continuar la seva lluita, des de Londres. Va liderar la Federació Democràtica Internacional de Dones, convertint-se en la primera dona àrab i musulmana que ho feia. El seu missatge travessava fronteres. El feminisme no és una idea occidental, és el crit natural de tota dona que vol viure sense por. Fàtima va escriure numerosos llibres que han marcat a generacions, com El nostre camí cap a l'alliberament i Dones àrabs i canvi social. No només eren textos polítics, sinó cartes d'amor al futur del Sudan. Va rebre diversos premis.

I quan el 2005 el règim va iniciar una reconciliació, Fàtima va poder tornar al Sudan. La seva tornada va ser un esdeveniment històric. Els carrers de Khartoum la van rebre amb flors i cants. Tornava no com una exiliada, sinó com un símbol. Va ser elegida diputada al Parlament pel Partit Comunista, però ja no lluitava només per les dones, lluitava per un país que havia oblidat la seva ànima. En 2011 es va retirar de la política activa. La seva salut es debilitava, però la seva veu continuava ressonant a les universitats, a les ràdios, a les converses de les joves sudaneses. Quan algú li preguntava què significava ser feminista al Sudan, ella sempre responia: és voler un futur on la nena que jo vaig ser no hagi de demanar permís per somiar. Fàtima Ibrahim va morir el 12 d'agost de 2017 a Londres. Tenia 84 anys. El seu cos va tornar a Khartoum, on milers de persones la van acomiadar. Diuen que durant el funeral les dones van expulsar del temple els ministres i generals del règim. Va ser el seu últim acte de rebel·lia. Avui, el seu nom continua viu a les aules de les lluites, i els versos que parlen d'un Sudan més just. Perquè Fàtima no només va defensar les dones, va defensar la dignitat humana, va recordar al món que la llibertat no és un privilegi, sinó una necessitat. En algun lloc d'Omdurman, el vent encara passa entre les cases i repeteix el seu nom, Fàtima Ibrahim, la dona que va escriure amb la seva vida el poema més valent del Sudan, un poema fet de resistència, d'esperança i de memòria.

8 i 54 minuts, estem ja al final del programa i us hem de donar algunes pistes del que ens espera per d'aquí dues setmanes, per al proper programa. La primera pista diu: hi ha experiències que ens recorden que la vida és fràgil i sorprenent. Moments que ens fan qüestionar allò que creiem que sabem sobre nosaltres mateixos i el món que ens envolta. Algunes vivències, segona pista, algunes vivències extremes i inesperades semblen portar-nos a fronteres desconegudes, on la percepció i la consciència juguen amb el temps i l'espai. La tercera pista diu: parlem de relats que arriben des de la frontera entre allò que coneixem i allò que no coneixem, l'inesperat. Històries que han canviat la manera de veure la vida per a aquells que les han viscudes. La quarta pista: aquests moments són tan misteriosos com universals. Han estat observats per científics, recollits per antropòlegs i narrats per qui s'ha apropat a l'inefable, sempre amb respecte i fascinació. I ja per acabar, a la cinquena pista, en el proper programa ens embarcarem en un viatge que per la gran majoria és només d'anada, un trajecte que tots fem, però que poques vegades observem amb calma, amb respecte i amb mirada curiosa. I amb aquestes paraules i amb aquestes pistes tan desconcertants, tanquem aquest viatge al Sudan del Sud. Un país jove, marcat per la guerra, però també per una força humana admirable, capaç de reinventar-se entre les ferides i l'esperança. Des d'aquí, des d'aquest racó del món, ens emportem històries que ens recorden la fragilitat i la resistència, la por i la vida. I al proper programa emprendrem un viatge a l'altre, potser el més universal de tots. Un viatge que és només d'anada i que d'altra manera, d'una manera o d'altra, tots farem. Fins aleshores, sigueu curiosos, sigueu empàtics i no deixeu mai de viatjar a l'altre. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Ens trobem al proper i recordeu, cada final potser és només una altra manera de començar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

gestos sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.